0: autor ha sido el toro que se ha quedado rezagado y que ha provocado que el encierro haya durado más de 5 minutos.
1: Nos ha jodido. El autor de la cogida por asta de toro ha sido el toro. Hemos descubierto América a estas alturas. Pero bueno.
2: Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
3: Me he equivocado y...
2: Cadena Ser.
4: 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias.
5: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dimarts, és 1 de setembre i hi ha canvis a la Conselleria d'Educació després del fiasco per les proves PISA, els exàmens internacionals que avaluen el sistema educatiu de cada país. La consellera d'Educació ha fulminat la seva número 2 i ha obert 3 expedients disciplinaris. Cop de puny damunt la taula després de reconèixer que l'Estat va avisar en diverses ocasions que hi havia errors en la mostra d'alumnes. És la principal notícia del dia, un dia en el que avui farà sol, el termòmetre superarà els 30 graus i això marcarà un inici de setmana on tornen a pujar les temperatures. I el que dèiem, a una setmana que comenci l'escola i amb la convocatòria d'una vaga, la consellera d'Educació ha volgut tancar una de les patates calentes que tenia damunt la taula, la de les proves PISA. Els resultats de Catalunya han quedat fora de la comparativa perquè el nombre d'alumnes exempts de participar-hi va superar l'establert. Susana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, i per això ha obert 3 expedients disciplinaris i ha rellevat la fins ara secretària general, la seva número 2. La consellera vol enviar un missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir.
6: En té tots els detalls la Soledad Domínguez.
8: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
9: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
8: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven incloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
6: Aquest matí es nomenarà una nova secretària general, però malgrat aquest moviment per la resta de l'arc parlamentari no n'hi ha prou.
7: Els socis del govern avisen la consellera Niubó que amb aquest cessament no s'arregla la crisi educativa i que ha de consensuar altres solucions. És el que deien Esquerra i els Comuns.
10: Esperem que el govern no cometi i l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
11: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures, però això no es pot quedar en un simple, no, anunci.
7: La resta de l'oposició reclama a Niubó que comparegui al Parlament o fins i tot que dimiteixi.
12: Si la consellera no és capaç d'assumir les seves responsabilitats, doncs hi haurà de ser el president el qui la cessi amb ella.
7: És el que apuntaven des de Junts.
6: El de la nova secretària general d'Educació no serà l'únic nomenament. També hi ha canvis a Interior. Joana Rodrigo, al càrrec del departament, substituirà a Tomàs Carrión, que hi va comunicar que torna a fer de funcionari a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Dues de cada 3 morts per sobredosi tenen lloc al domicili. Són dades de salut que corresponen al 2024, últim any amb xifres tancades. Per primer cop, el nombre de defuncions va superar les 300.
7: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions les dones, 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat, insomni i la cocaïna les més presents en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, amb un 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
6: I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, amb seu a Tarragona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, a la Tabacalera, el 2029. Es farà una inversió de més de 6 milions d'euros. Des de Ràdio Reus, Cristina Artacho.
13: El centre de recerca gairebé triplicarà el seu espai, el qual permetrà ampliar laboratoris i reforçar l'activitat científica i de formació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: Situa encara molt més l'ICAC com aquest referent internacional en arqueologia clàssica i, a més, l'ICAC és un gran demostrador de relacions amb altres universitats.

0: amb altres centres de recerca d'arreu del món que situen Tarragona doncs, com aquest referent de patrimoni.
1: Està previst que les obres comencin el 2027.
2: I el món de la cultura està de dol, ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
3: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom. La psicòloga de merda, el centre d'adopcions,
2: tothom. Garrido havia participat a diverses sèries de TV3 com Estació d'enllaç o Cites. També va sortir a pel·lícules com Mar Adentro, Balandrau o Barcelona 1714.
1: L'actor que ha mort a causa d'un infart també havia participat en obres de teatre sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Cauquer, a les ordres de Marcel Barrena.
2: Són les 6:55.
4: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.
5: Segur que sembraràs. Que en tindràs cura. Segur que arribarà l'aigua. Que sentiràs el vent. Que farà calor. Segur que no tot sortirà com esperes. Però comptes amb el nostre suport per a sentir-te segur. Contracta la teva pòlissa d'assegurança agrària amb l'ajuda del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Govern d'Espanya.
6: Espera, que segueix la vinya mal. Ai, Déu meu, la vinya mal! Quin golarro de la vin! Quin golarro de la vin! Aura! Aura, complet!
2: Victòria del Barça per 5-2 davant del Rayo Vallecano.
1: Doblet de Lamine, que s'estrena al marcador, i doblet també de Rafinha el dia que a Barcelona ha arribat Gabriel Jesús per ser el nou del Barça. Un gol en pròpia porteria de Legend, provocat per Gordon, va completar el marcador.
2: El fitxatge justament de Gabriel Jesús es farà oficial avui.
1: Sí, ahir ja estava a la llotja del Camp Nou, s'ha de tancar les sortides de Casadó, Guille i Toni Fernández i s'explora l'arribada d'un central jove amb projecció. Flick ha donat festa a la plantilla dimarts i dimecres. L'equip tornarà a entrenar-se dijous a les 11 per preparar el partit contra el València.

0: I Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piromusical de la Mercè d'aquest any.
1: Tot i que no ha revelat la seva tria per mantenir la sorpresa, l'Ajuntament assegura que a la selecció hi haurà una presència molt destacada de música en català i també diversos estils i sensibilitats. Montero, poc després de la Mercè, començarà els concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb més de 220.000 entrades venudes. En els últims dos anys, els encarregats d'escollir la banda sonora d'aquest piromusical de la Mercè van ser Rosalia i Estopa. Yeah.

0: Ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
2: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dimarts, és 1 de setembre. Aquest matí es torna a reunir el Consell de Seguretat Nacional per abordar les mesures urgents que aboquen i afecten a la crisi de Ceuta. Ho estem explicant a l'Hoy por Hoy, en un dia també en què el Consell de Ministres ha d'aprovar un pla d'ajuts. Això mentre encara no es resol com es farà aquest repartiment de migrants. I mentre això no passa, Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que es responsabilitzi d'aquesta situació. I avisa davant del possible repartiment de menors que la capacitat per acollir de Catalunya té límits. És la principal notícia del dia, però abans fem un cop d'ull als tres els imprescindibles i el primer d'ells és el trànsit.
5: Relar-se, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
4: Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Tot i així hem de tenir paciència per aquestes retencions habituals ja ben formades, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona, ja amb retencions, sobretot en sentit sud. Al vessant Llobregat també ja tenim congestió a la circulació en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat.
5: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
4: El segon imprescindible al transport públic, de moment sense incidències, i el tercer?
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Jordi Carbó, que ens espera pel dia d'avui.
8: Bon dia. Temps assolellat, amb alguns núvols i temperatures molt semblants a les d'ahir. Ara tenim 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 19 tant a Lleida com a Girona. Veurem alguns núvols de tant en tant, però la major part d'hores farà sol, ajudant a que les temperatures se situïn a valors molt semblants als d'ahir, entre els 30 i 35 graus a la major part de Catalunya, les més baixes als Pirineus i arran de costa, aquí amb marcada sensació d'aixafogor, ens aproparem als 35 a gran part de l'interior, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, vent de marinada de moderat a fort. Els pròxims dies la calor anirà a més.
9: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
4: Doncs ens hi posem. Vinga, Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que es responsabilitzi de la situació a Ceuta. I davant del possible repartiment de menors, avisa que la capacitat per acollir de Catalunya té límits. Els republicans asseguren que cal atendre els menors que ho necessitin, però modula el seu discurs en matèria migratòria. Xavier Balló.
10: Oriol Junqueras defensa que Catalunya no pot deixar d'atendre els menors no acompanyats que arribin, però considera que la capacitat d'acollida no és infinita i que el govern espanyol s'hauria de posar les piles amb els tràmits de repatriació dels milers de migrants que es mantenen a Ceuta.
11: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina i escolti, si ha de retornar algú, pues que el retorni. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
10: D'aquesta manera, Junqueras marca distància respecte a alguns rivals polítics de la dreta, com Junts o Aliança, però alhora també endureix una mica la visió dels republicans respecte a la que han tingut en altres moments, un gir moderat que el partit ja ha entomat també en qüestió de seguretat de cara a les properes municipals.
4: Però més coses, perquè avui s'ha de fer oficial el nomenament de la nova secretària general d'Educació després que l'anterior hagi estat fulminada. Educació ha clavat un cop de puny damunt la taula i, a més, ha obert tres expedients disciplinaris. És el resultat del fiasco de les proves PISA. Susana Ruiz, bon dia.
12: Bon dia. Segons la consellera Esther Niubó, van ser advertits fins a 7 vegades que hi havia un error amb la mostra, que hi havia massa alumnes.

0: Bon dia. Aviam si et sona, Flaqui.
1: A veure.
0: Valoritze cada momento porque sou únicos cada un d'ells.
1: Caram.
0: Aquesta és la frase que va escriure Rafinha al seu Instagram quan a Ser Catalunya li vam donar el premi com a millor futbolista
1: sí,
0: de l'any. Li va fer molta il·lusió. Valora cada moment perquè cada un d'ells és únic. Va arribar per a jugar d'extrem, es va fer gran jugant a l'esquerra, va arribar per jugar d'extrem dret, es va fer gran per jugar d'extrem esquerra, i ara, quan l'han posat de davant de centre, porta 5 gols en 3 partits. 5 en 3 partits. Rafinha sí que és únic. I Rafinha sí ha aprofitat els moments.
2: Bola per Rafinha! Rafinha que se'n va! Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha, Rafinha! Gol, gol, gol, gol! Remata, es un record! Es un 9! Es un killer! Es un delantero centro! Es el capitán artilleiro del Gal. Tu Déu, tu futebol! Tu Déu, tu futebol! Què esteu esperant? Un traspàs? Perquè vingui Julián Álvarez o què? Perquè aquí tenim el tio amb més recursos del món!
3: Gol del 11 que por ahora merece un 10 jugando de 9!
2: Es diu Rafael Díaz Belali!
4: Gordon entrarà a l'àrea, se'n vol anar la gent, Gordon se'n va cap dins, busca la rematada, la deixa per Rafinha! Oh!

0: 12 i 7, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. En un moment parlem de la victòria del Barça al Camp Nou, 5-2 contra el Rayo Vallecano. Ho farem amb el Lluís Carreras. Què tal, com estàs, Lluís?
1: Què tal, molt bon dia.
0: Amb el Jordi Ferrón. Què tal, Jordi?
2: Molt bon dia.
0: Futbolista criat a la Masia, que va debutar a primera divisió amb el Rayo Vallecano i que ahir va fer una entrevista preciosa al diari AS recordant els teus orígens.
2: Sempre bé que se'n recordin d'un, eh? Està molt bé.
3: T'estima, t'estima, hòstia.
0: Abans de parlar del 5-2 del Barça, avui és l'últim dia de mercat, Flaqui.
4: Sí, estem pendents dels despatxos.
0: Amb el Bruno Alemany farem un especial a partir de les 9 de la nit al YouTube de l'Arguero i també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web de l'emissora. A les 9 de la nit el Bruno amb els últims moviments, tancament de mercat. S'espera un dia relativament tranquil al Barça. Els últims moviments, Santi Ovalle, Nil Sola, què tal, com esteu?
5: Què tal, bon dia.
6: Bon dia.
0: Passen per la presentació de Gabriel Jesús aquesta tarda.
5: Sí, no se sap l'hora, però serà avui. I arriba, ja ha passat la revisió mèdica, ho va fer ahir, sense problemes, i avui serà presentat com a nou futbolista del Barça, signa per 3 temporades.
0: Signa per 3 temporades, costa 10 milions d'euros.
5: Més 5 en variables.
0: 10 sí. Més 5 sí. I firma per 3 temporades.
7: Ah! I... Exclusiva! Al tanto! Gabriel Jesús ha pasado la revisión de mecha. Please don't go.
0: Lo acaba de explicar el Santi Ovalle.
7: Y yo también, exclusiva.
0: Per tant, el primer nom propi d'avui és el de Gabriel Jesús. Sí. Es, farà oficial, en forma de presentació, el seu fitxatge pel Barça. 10 més 5 en variables, firma per 3 temporades, ja ha passat la revisió mèdica. I estem pendents de saber si al final, a última hora, el Barça incorpora un central de perfil baix o no.
5: No té pinta, no té pinta. Té pinta que el Barça no farà res gros en el que queda de mercat. Clar, és el Barça i mai se sap, però no, a aquesta hora del matí no té pinta que hagin de fitxar un central. Per què? Perquè s'ha fet una oferta per Nijstad, aquest central holandès, que és de 8 milions d'euros i no l'accepten. Per tant, no sé que hi hagi un canvi en tot això, però no té pinta que hagi
8: que de algun fitxar. Gesto, no? Por ejemplo, que haga algún gesto, que pida cosas, que se niega a jugar... que se niega a entrenar.
0: És un central de 18 anys, ja va explicar el Nil Solà que el Barça li interessava, Ruud Nijstad, que juga el 20, pel que explica el Santi Ovalle, el Barça ha ofert 8 milions d'euros que el 20 ha rebutjat.
7: Al tanto, exclusiva! Please don't go, que don't go! Exclusiva di Giovanni Romano!
0: Quina és?
7: Que no va... Que no passa res.
0: Pues si ho acaba d'explicar.
7: La exclusiva és tutto bene.
0: Vale, això en quant a entrades. Ja sortides, es tanca el traspàs dels cosins Fernández.
6: Sí, Guille Fernández, que marxarà al Mallorca, una quantitat que rondarà els 4 milions d'euros, i també Toni Fernández, en aquest cas marxarà a Venècia, en els dos ja és pel 50%, i el Barça es guarda aquesta clàusula de recompra a partir de la segona temporada, i pendents també del futur de Marc Casado. Últim dia, ja sabem que Aràbia i Turquia tanquen més tard el mercat, però la decisió de Marc Casado i del club que s'ha de ser les pròximes hores.
0: Per tant, els cosins Fernández, Guille i Toni marxaran traspassats amb opció de recompra. És aquesta nova política del Barça d'intentar treure diners pels futbolistes del planter guardant-se una opció per recuperar-los. I també pendents del futur de Marc Casado, avui l'Ivan Sant Antoni ha publicat al diari Esport que ell vol anar al Bayer Leverkusen.
6: Sí, la informació que tenim és que perquè el Bayer Leverkusen pugui fitxar Marc Casado ha de vendre algun dels migcampistes que té. Si això no passa, és pràcticament impossible. Ahir des d'Alemanya ens explicaven que era realment complicat, però sí que és veritat que Carles Martínez va tenir a Marc Casado a la Masia, el coneix molt bé, i a Marc Casado li agrada molt la idea de poder anar allà on ens trobaríem un altre català, com per exemple també Aleix García.
7: Ah, al tanto, exclusiva, Marc Casado, que se'n vol anar a Leverkusen,
0: ho ha escrit l'Ivan Sant Antoni al diari Esport.
7: Bonito, Giovanni Armado aquí, questo, senza citare. Il tema també, els cosins Toni Guille Fernández, una a una banda, l'altra a l'altra, com els gatets, quan si ve una família de gatets i un cosí se'n va aquí i l'altre se'n va allà.
0: Per tant, pendents dels últims moviments del mercat, el nom propi al Barça és Gabriel Jesús, que ja ha passat revisió mèdica. Hansi Flick va reconèixer ahir que li va sorprendre que a última hora li oferissin la possibilitat de fitxar aquest jugador i que el Barça l'hagi pogut incorporar.
9: Yes, of course, he came from injury, so...
10: Per suposat, venia d'una lesió, però està bé. Em va sorprendre que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo.
1: M'encanta. M'agrada molt com juga a futbol i el seu estil. Crec que, a més, encaixa molt amb nosaltres i amb el nostre estil i que ens pot ajudar molt. Per nosaltres és molt important aquest traspàs. Gràcies a Deco perquè ha fet una feina fantàstica.
0: Per tant, Hansi Flick reconeix sí, sí. que és una sorpresa aquest fitxatge d'última hora de Gabriel Jesús. Sí, sí, és una oportunitat de mercat que se li presenta al Barça al final de la finestra d'estiu, mentre Julián Álvarez entrena avui ya a normalidad al Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, Tala, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Pues sí, Julián trabaja al mismo ritmo que sus compañeros con el grupo y en un clima de total normalidad. Ya tiene claro el argentino que su futuro inmediato es el Atlético de Madrid y que no va a salir del equipo rojiblanco en las pocas horas que quedan de mercado. Descartó ofertas internacionales, sobre todo de la Premier, la última, la del Arsenal, aunque también apareció a última hora el Manchester City. Quería, así lo dejó claro en verano, ir a Barcelona, pero ha sido inflexible la postura del Atlético de Madrid, que se ha remitido a la cláusula del argentino y, por lo tanto, ya está en dinámica total integrada de trabajo con la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Siguiendo la evolución, en principio debería ir convocado el fin de semana ante el Athletic Club.
4: Doncs res, s'acaba el serial de l'estiu.
0: De moment.
4: De moment. Potser tenim un serial d'hivern.
0: És que a Netflix les temporades de les sèries són moltes.
4: I tant.
11: I on el posem? Si en fitxem a tants, tots volen jugar, eh?
0: Amb l'Albert Llimós explicarem per què el Barça ha fitxat a tants jugadors. D'aquí a una estona el que t'hi jugues. Tira, William.
12: Que t'hi jugues.
13: Bueno, deixem, anem per feina.
4: Va, anem per feina.
13: Anem per feina. Vinga. Escolta'm, el que sí està claríssim de què parlàvem.
12: Que t'hi jugues.

0: Líder, 9 punts en 3 jornades. Només Barça i Madrid han guanyat els 3 partits d'aquest inici de Lliga. El Barça és líder per 2 gols, en porta 12 a favor, el Madrid 10. Tots dos en porten 2 en contra. El proper partit del Barça és a València, diumenge, 16-15, València-Barça. Abans jugarà el Madrid divendres.
1: Sí.
0: Divendres, a més, partit amb morbo.
1: Quines coses.
0: Betis-Madrid, Pellegrini-Mourinho.
2: Que hi hagi Champions.
0: A les 9 de la nit.
1: No és la primera vegada,
2: que hi ha Champions jugant divendres.
0: El Madrid juga Champions dimarts contra l'Inter, per això avança el seu partit a divendres, li avancen el seu partit a divendres, Betis-Madrid. El Barça juga dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou, partit de Champions. Juga diumenge a 4:15 contra el València a Mestalla. Us va agradar el Barça ahir, Lluís, Jordi?
3: Molt, sí. molt. Jo crec que el Barça... Rock and roll, no? En aquest nou moviment de puntes ràpids, dinàmics, és molt interessant veure una nova proposta, de veritat, Lluís, perquè t'imagines un nou més fixa, tens a Rafinha ara que surt, que Gordon ocupa l'espai, com permuten posicions, jo crec que de moment està funcionant perfectament la idea. Veurem en partits que siguin una miqueta més treballs, però fins ara jo crec que la idea principal, on Gabriel Jesús també encaixa molt bé com aquest recurs, sense treure el protagonisme a Rafinha i a Gordon, que estan impressionants, però que sempre et pot donar, si les lesions es respecten, diferents opcions també.
4: Sí, diríem que ha vingut el Flick 3.0, no? Sí. Sense molta gent posicional, amb molt moviment, sorprenen, com deies, els fitxatges, primer perquè crec que Deco treballa molt bé, ningú sap per on sortirà. Va sorprendre ja amb Gordon, pràcticament acabada la Lliga abans que comencés el Mundial. Sorprèn també les declaracions de Deco dient que Rodri va aparèixer, que no l'anaven a buscar, que va aparèixer, vine cap aquí. Ara de Gabriel Jesús. És una oportunitat de mercat, veurem si és bona o no. I estic obsessionat amb el fet de... No m'agrada dir rotacions, no? Del repartiment de minuts. Crec que Flick ha après, i sembla que ho hagi de dir jo, doncs el fet de que el tram final, semifinals de Champions, el final de la Lliga, semifinal de Copa del Rei, han de jugar els bons, que encara no sabem qui seran els bons, no? Tots els tenim al cap, 8-9 els tenim. Però m'agrada que vagi jugant gent que potser no et jugaria una final de Champions, però que en tens suficient amb tots els respectes per guanyar Elx, per guanyar Rayo i per guanyar l'Atlètic Club.
3: Una bona notícia és que sent, evidentment, el millor jugador, però no hi ha segurament la independència que hi havia l'any passat. Perquè tens un Gordon que t'està generant moltíssim, tens un Rafinha que es troba molt còmode, un Fermín, un Olmo,
4: sí.
3: Que en cas de que tingui que descansar o que no estiguin a ser un pic de forma més sedient, el pot sentar un partidet, no passa res.
4: Discrepo.
3: Aquí discrepem,
4: discrepo.
3: No?
4: O sigui, és bo no tenir la mi independència per l'equip, no és bo no tenir la mi independència per ell. Perquè ell vol sentir-se que el Barça depèn d'ell. L'hem vist dos partits trist.
3: Sí.
4: No sé què li passa a aquest noi, si té algun problema ho desconec. Ai, somriu, passa-t'ho bé, juga, que estàs al millor club del món, que encara la gent t'està tratant.
5: T'està tratant,
4: que tens un pare que t'ajuda, una mare que t'ajuda, una nòvia molt maca.
5: Hòstia,
4: riu una mica, no? I l'he vist com trist, aquest últim partit ja no, eh?
5: Perquè va marcar dos gols.
4: Per això et dic que no sé si és bo no tenir la independència.
0: Ell necessita marcar, donar assistència,
5: sentir-se important. No, li gustan los goles, que no passa nada, no?
0: Però no li gustaven los nuggets.
5: Los nuggets y los goles, tampoco pasa nada.
1: ¿Pero qué le gusta más, los nuggets o los goles?
5: Me gusta todo.
1: ¿Estaba triste porque no marcaba o porque no le dabas nuggets?
5: A él le gusta todo. Él es el mejor del mundo en comer, en driblar, en marcar, en todo.
0: D'aquí a una semana comienza la escuela, pero nosotros ya tenemos al profesor aquí.
6: La clase del profesor Flaquer. Excel·lent.
1: El golejador Rafinha, un nou encert de Flick, sense Julián i a l'espera de Gabriel Jesús, el davanter o capità. Té gol, sí, lidera la pressió, també assisteix per descomptat. És capaç d'associar-se, oi tant. Rafinha reuneix, doncs, tot el que li demanaríem al davanter centre per un Barça de Flick. Els grans partits europeus posaran context a la seva vàlua com a killer, però ara mateix podem dir que tenim davanter. Fins ara, i com dèiem ahir, Rafinha és un 11 que, jugant de nou, es mereix un 10.
6: Notable!
1: El fenomen Xavi Espart, amb Tebo cabadat. A la pissarra es lateral esquerra, la gespa és indetectable. Ocupa zones del mig camp, arriba amb comoditat a la frontal rival, cada cop s'engresca a picar més cap a dalt, amb pilotes un xou i sense ella, l'espera d'un duel de més alçades dels que més recupera. Té el joc interioritzat amb una naturalitat que espanta, és el que té bé Mamant Masia. 3 partits, 3 titularitats, 3 grans rendiments. Xavi ja és part del primer equip.
6: satisfactori.
1: La generositat de Gordon, una d'aquelles històries d'amor del Camp Nou. Dues estones de Gordon i ja es coneix el seu nom. I no és que hagi marcat gols o fet grans actuacions, simplement ha caigut en gràcia. Si existís el premi, Gordon optaria a la pilota d'or de la honradesa. No pretén fer més del que ja sap fer. Pressiona, treballa, s'associa, llegeix espais, no negocia esforços, més pendent de l'assistència que del gol. La passada i a Rafinha en el quart és una delícia. El van fitxar preguntant-nos si seria car. No patiu, que no ho serà pas.
6: Suspès!
1: Les desconnexions de Koundé. 8 per segons de partit i ja havia regalat un servei de córner. Álvaro García el va retratar en el primer gol del Rayo. El que posa nerviós d'ell no és l'errada, és el posat. La seva primera temporada en Flick va ser excel·lent. El secret va estar en quelcom ben senzill. Jugava concentrat. L'any passat ja es va destensar i enguany ha començat dispers. Desespera la seva aparent apatia. Per alguna cosa Flick li ha obert la porta. L'antídot a la desgana de Koundé és la màxima concentració d'Eric García.
0: Què deia el vestidor després del 5-2 contra el Rayo, Nil?
2: El vestidor content, el vestidor... a més, amb la sensació també que, que hi ha hagut aquestes rotacions, que tothom es pot sentir important, i des del que se transmet a la graderia, que és aquesta il·lusió, també la tenen a dins del vestidor, una sensació de que pot ser un gran any.
0: Què va dir Flick del partit?
2: A Flick va parlar de Gabriel Jesús i va parlar del nom propi, sense cap mena dubte, d'aquest inici de temporada. 5 gols porta ja amb el seu invent de Rafinha de nou.
7: No, of course I expect this.
8: Sí, tant, per suposat que ho esperava. Rafinha és un jugador fantàstic, un jugador top. Me n'alegro molt de tenir-lo al meu equip. Crec també que la situació del capità és molt positiva per ell. En aquest moment està mostrant el que necessitem d'ell, el que necessita l'equip.
2: Rafinha és el nou capità. Li van preguntar precisament per aquesta qüestió a Marc Bernal, un futbolista que està guanyant pes, i la resposta sobre el braçalet de Rafinha és aquesta.
9: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
2: El Camp Nou, que va cridar en diverses ocasions a Rafinha capità i també Rafinha català. Aquest Flick que demanava aquestes ganes, aquest discurs de tenir líders, doncs clarament Rafinha s'ha erigit en un d'ells.
0: El Camp Nou va ovacionar Rafinha, va ovacionar Gordon. No sé si va cridar Rafinha català o Rafinha capità.
2: Jo vaig sentir les dues.
1: Rafinha català, que mola.
0: Potser la de Rafinha català va ser fruit de la vostra imaginació.
4: Jo vaig sentir Xavi, però bueno.
1: Like chocolate.
4: Jo sentia Xavi, like allà. Chocolate. Xavi, like chocolate. Xavi, like
0: què creus que cantava el Camp Nou?
1: Jo diria que era de Rafinha capità, però m'ha agradat això de Rafinha.
0: Rafinha català.
1: És molt del que li cantaven a Mitchell, també, no?
2: Ho buscaré i us ho demostraré.
1: Escolta'm, si no el primer partit, Rafinha català.
0: Va, vés a buscar-ho, vés a buscar-ho, ara tinc curiositat.
2: Vaig a buscar.
0: Tens 20 minuts per trobar-ho. Rafinha capità o Rafinha català?
1: Molen les dues.
0: Sí, està guai. Si no, encantat que el proper ho cantin.
4: Xavi, no?
0: El trident titular serà aquest? Rafinha català i capità Gordon i Lamine? O creieu que amb Gabriel Jesús i Adeyemi serà difícil saber quins són els...
3: En principi, amb aquest nivell, jo crec que és indiscutible que serà aquest, no? Rafinha per tot el que et dona, no només els gols, sinó com ha interpretat el que vol Flick, el venir quan té que venir, el trencar quan té que trencar, el generar moltes vegades l'espai perquè sigui Gordon el que quan salta el central de dret sigui ell que tira la diagonal. Jo crec que ara mateix estan molt ben coordinats i... Tornem a dir, no es poden jugar tots els partits, tots els minuts. Tens el recanvi de Jemi, que està... Bueno, a veure, Lluís, què em diu de Jemi? Perquè a mi em té una miqueta bé, però no descol·locadet. I després que Gabriel Jesús, si li respeten les lesions, jo crec que és un altre nou que ens pot donar moltíssimes coses. Més l'arribada de Dani Olmo, que jo crec que el Barça és que disfrutarem. Ja veurem, a veure, perquè jo crec que la Lliga ho parlàvem abans, no? Seran tres partits, perquè tot el que més sembla una superioritat aplastant dels grans amb els demés, i en aquests partits a veure, però jo crec que per lo menos setmana rere setmana disfrutarem del joc.
4: Més Fermín, més Hamza, que va debutar ahir.
0: A mi m'agrada Hamza.
4: A mi m'encanta, m'agrada molt, no per ser el titular indiscutible, però crec que hi ha un bon projecte de davanter. Ara sí que són aquests tres, o sigui, Lamine és indiscutible, Rafinha és indiscutible, i Gordon, el 80%, actualment sí, veurem. Jo també veig com una mica dispersa, deiem-hi, no? Com que condeja una mica, segons quina acció. L'altre dia vaig veure un vídeo que volia sortir a córrer descalç o amb xancles, i escolta, noi, però on t'estàs? Saps?
0: Vull dir que s'ha de redreçar. La natura és important, també. Sí.
4: S'ha de redreçar, jo crec que una mica, no?
3: Ja Bruno ens ho va dir que era així.
4: Sí, o sigui,
3: quan estava
4: ja té pinta.
3: Ahir ja deia que tenia aquestes desconnexions, era aquest tipus de jugador. Jo no en trec el gif aquell del meme que surt amb la cara com si...
0: Ara, parlàvem molt històricament de les cruifades, Déu-n'hi-do amb les flicades, perquè sí. T'ha convertit a Gerard Martín en central, Xavi es parla lateral esquerre, Rafinha davanter centre.
3: Brutal.
0: O sigui, tu veus l'alineació del Barça i a vegades flipes.
4: Sí, la tranquil·litat que em dona aquests fitxatges que ningú haguéssim posat als millors 10, d'Adeyemi, de Gordon, del mateix Gabriel Jesús, és que sé que en Flick milloraran. És que repassant tots i cada un dels jugadors que ha tingut Flick, no sé si em posaria dos que no ha millorat, però la resta a tots els ha fet millors, inclús a Tec, que va començar una mica despistat i va saber inclús...
0: Sí, però estàs més tranquil amb Livakovic.
4: Estic més tranquil, molt més tranquil.
0: Que en principi l'inscriuran avui. Bueno, en principi i en final l'inscriuran avui.
10: Sí, però canviar el Rafinha de posició és la idea del Flick. Sí, sí, sí, tant i tant. És una idea molt del Flick. Sí, posar el Koundé de lateral també va ser una idea del Flick. I tant, Dankerbell, no? Guten Morgen. Sí, sí.
0: Potser l'únic que no ha millorat és Balde, amb Flick.
4: Bueno, Balde només havia de millorar amb una cosa. Físicament és un portent, el registre defensiu corrent cap al darrere per la seva potència ho fa bé, és aquesta última passada. O sigui, quan arribes, passar-li la pilota amb un que porta la mateixa samarreta que tu.
1: Petit
4: I aquí
1: detall.
4: Li ha costat.
1: És un petit detall, no?
4: No, i aquí li ha costat. Jo crec que Balde no ha millorat amb això, no? Amb aquesta assistència. Després serà gol o no serà gol, no? I crec que, bueno, que això Flick ho ha vist, l'ha penalitzat, no juga, veurem si surt.
3: I et diria, jo crec que també, a part, sobretot també per mi, més defensivament, perquè ja tens aquest lateral esquerre ofensiu cobert amb Cancelo, ara amb Spar, que és una mica de tot, si Valdés hagués donat potser la seguretat defensiva, però és que també et donava les errades de desconnexió que tots li diem que Cancelo té i les té. Llavors, al final, jo crec que Valdés, no sé què passarà avui, però jo, si fos ell, crec que buscaria una sortida perquè és que no tindrà minuts per jugar. És que
0: ell no vol moure's del Barça. Ja, no ahir ni tan sols va escalfar, no?
2: No, Valde? No.
0: O sigui, no ha tingut ni un minut, res, cap sí, sí. Alternativa li ha donat Hansi Flick en aquests tres primers partits.
1: El cap de setmana d'ells, que és el cap de setmana que rep l'estanotada pública de Hansi Flick, tant a la prèvia com al postpartit, per la seva manca d'actitud als entrenaments i on se li obre de bat a bat la porta de sortida, ni tan sols viatja. El dia de l'Atlètic Club, després d'entrenar aquella setmana, sembla que molt bé, pel que ens deia el Bruno, molt i molt bé, doncs entra a la llista i escalfa, però no juga, escalfa els últims 5 minuts de partit.
0: Per tant, com a mínim sap que quan entrena fort, sí, escalfarà.
1: I no sé si ha deixat d'entrenar fort, però és que ell a la banqueta i prou.
3: Però, Lluís, tu has estat, l'opció B pot ser perquè tens minuts, l'opció C no jugues mai.
4: No jugues mai.
3: Perquè l'entrenador, quan falla la B, et recol·loca un jugador. L'opció C...
0: Sí, l'opció C no existeix.
3: No existeix. Cada
0: un dia m'explicareu això del futbol.
10: Gerard Martín. Perquè... La B, per mi, Gerard Martín.
3: No, per això ja...
0: Un dia m'explicareu això del futbol, perquè jo tenia entès que a la dreta jugava un lateral dretà i a l'esquerra un lateral esquerrà. Ara resulta que pot jugar Cancelo, que no és esquerrà. Després m'heu matxacat que si els centrals han de tenir perfil dret i esquerra, l'altre dia vaig veure, ara no recordo quin equip, que va jugar amb centrals amb cama canviada, és a dir, una esquerra a la dreta i un dret a l'esquerra.
3: Això ja, sí. Això ja és màgia, no? Lo de
4: no, és molt fàcil. Sí, sí, és molt fàcil. És, depèn de com tu et perfilis. Jo puc ser dretà, però em puc perfilar bé amb cama esquerra i tenir una bona sortida. A l'hora de defensar, si hi ha equips que et juguen amb extrems a cama canviada, tens el teu perfil bo, sempre tapant dins, que és el més perillós. Cancelo, no negaré que ho dic, es perfila bé, es perfila perfecte a l'hora de sortir. El primer partit...
0: Espera, us agrada, ahir el sí, segon gol va fallar ahir.
1: Sí, falla el córner. El
3: falla ahir, però d'una cosa que també... O sigui, sí, no, creixer, no, no creixerà.
0: No, clar,
3: o sigui, l'alçada que té els jugadors del Barça és la que tenen i no tenen més. Abans, en algun moment, Espar, 1,75 m, tindrà que marcar algun davanter.
0: Per tant, és veritat que ell queda la foto del gol, però igual hi ha una errada de concepte de marcatge. No hauria de ser ell el que marca Camello?
3: Aprendrà a marcar d'una manera diferent, però sempre que tingui un jugador més alt que ell, doncs patirà. Però ho parlàvem també abans, els defenses del Barça, els laterals del Barça, que estem acostumats, no estem acostumats a defensar aquest tipus d'accions, amb l'experiència les vas guanyant, estàs acostumat a defensar cap endavant, perquè els entrenaments són molt dinàmics, molt defenses cap endavant, defenses en carrera, els uns contra uns vas bé perquè tens molts uns contra uns en els entrenaments, però aquest tipus de joc de pilotes a l'àrea, no estàs acostumat a fer-lo, això ho guanyes amb avantatge, però després, sobretot, la bàscula, no? Quan veus si fallen el gol, però és que et dona tant en atac, defensa també cap endavant, amb un Gerard Martín que li agrada molt caure a esquerra, que no té por, li tapa les esquenes com fan Cancelo. A mi em sembla un descobriment. El que passa que, clar, això ho diem cada temporada, perquè el descobriment d'Espar és el descobriment de Bernal, és el de Cubarsí, és el de Lamine. La Masia és que realment és impressionant el que està fent.
4: Sí, sembla que sigui la... O sigui, jo esperava aquest any la confirmació de jugadors com Gerard Martín, com Cubarsí, que ja porten 2 o 3 anys, i la confirmació no m'esperava que sortís ningú. El millor que té és que interpreta molt bé la posició del camp, on està. Lateral, mig centre, interior. Per què? Perquè ho té interioritzat, no? Al final, l'entrenament, la repetició d'entrenament, crees un hàbit, i quan crees un hàbit no penses, ja ho executes, no? Ens aixequem, anem al lavabo, si no hi hem anat a les 2 del matí, et rentes les dents, esmorzes, ho fa sense pensar. Doncs Xavi Espar fa això. El fet del gol és guanyar duels. Al final, el duel te'l guanya el qui salta més, el qui és més fort. I un matís, i no és per fotre un pal, no? Però penseu, i si no us es veu, jo us ho explico, i si no ho mireu, el partit que debuta Araujo a Mallorca, debuta de central esquerrà. De les 10 primeres pilotes que toca, és amb la dreta, com que no té el perfil, és amb la dreta i els hi dona el porter. Araujo sap jugar amb l'esquerra, sí, però no sap perfilar.
0: Perquè a Araujo li havien dit que al Barça el porter juga. Llavors li donava totes les pilotes a ell.
11: Jugar con la izquierda y con la derecha.
0: Y
11: después con la derecha la paso y con la izquierda corro.
0: Te tengo que seguir a defender yo.
3: Claro. Que sent dos dretans, Cancelo i Espar, tenen maneres de jugar diferents.
4: Sí.
3: Espar interpreta molt bé el joc d'interior, perquè es sent molt còmode jugant al mig del camp, que m'encanta.
0: És que és migcampista, ell.
3: I Cancelo, és veritat que és dretà, però pot jugar obert, quasi extrem esquerra, perquè la centrada d'exterior que té...
0: Com es nota que el Jordi Ferrón era lateral.
3: Sí, clar. Sí,
12: jo disfruto molt. La pregunta per tancat, sí. Estem tots engrescats, avui que es tanca el mercat, tenim millor plantilla que l'any passat?
4: Sí. Jo crec que sí.
3: Es necessitava el nou, però és que l'invento del Flick ha funcionat perfectament. Lewandowski estava allà aquest d'això, Ferran era Ferran, i sembla que millores.
13: No eches de menos, mi?
4: Sí, buscàvem l'excel·lent, o sigui, buscàvem el jugador referent, i crec que hem fitxat molts notables alts. I això crec que és un valor afegit a una plantilla on hi ha molts partits.
0: Un excel·lent o matrícula, o 3 notables alts d'excel·lent?
4: Tinc dubtes aquí, eh? Depèn quin és el matrícula.
12: Però és que jo crec que l'excel·lent matrícula ja la tens. Que
0: és Lamine.
12: I fins i tot, si m'apures, aquest Rafinha pot aspirar a aquest excel·lent matrícula. Per tant...
0: I, diguem-ne, el global de l'equip, Rodri. Rodri és matrícula.
12: Sí, el que passa que, clar, iniciàvem a l'estiu pensant davanter centre i central.
4: Sí.
12: Eren les mancances que tots detectàvem. Sí. Han marxat davanters, no ha arribat cap davanter. Bueno, ha arribat Gabriel Jesús ara. Ha marxat centrals... com Araujo, no ha arribat cap central, però tot i així tenim la impressió que Deco ha fet una molt bona feina i que el mercat és més que positiu.
0: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers 2 anys. Són 1:45 del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que us... Espera un moment, que estic fotent aquí.
12: On vols estar?
0: A la contracrònica de Sánchez.
14: Lamine torna a somriure. S'ha parlat molt de que estava trist. Pregunto què li passa a Lamine Yamal. Res, és el de sempre, em responen. Quan no li surten les coses, quan no veu porteria, s'emprenya. Però és amb ell mateix. S'havia especulat dies enrere amb que estava moix, estava emprenyat, perquè havien defenestrat els seus 2 amics a la plantilla, Balde i Casador. M'ho neguen. No té res a veure amb això, m'asseguren. El dia previ, Flick va dir que havia fet un entrenament espectacular. Va ser tan heavy? Pregunto. Ho va rebentar, em responen. Va fer 2 gols i 1 assistència al partidet. Lamine Yamal va calcar el dia previ el que faria ahir a l'estadi. El gol 50 de Lamine i el partit 100 d'Andreas Christensen. Li van regalar una samarreta després del partit amb aquest número. A Flick li agrada Christensen si està en forma. Crec que jugarà bastant si el respecten les lesions, m'asseguren des del club. El dia que es va lesionar l'any passat, Laporta va dir que li havien d'oferir la renovació. Ja ho vam explicar. També vam explicar que era dels que menys cobrava de la plantilla. Amb bonus, per objectius, arribaria als 5 milions d'euros bruts. Realment, és un dels sous més baixos de l'equip. Ara, els futbolistes tenen 2 dies de festa. Dijous, torna a la feina, ja haurà tancat el mercat i tocarà votar capitans. Però el Camp Nou ha parlat clar.
4: Oh,
0: el Santi Ovalle en respon la incògnita aquí que teníem amb el clar. Nil. Aquí queda clar que diu el Camp Nou Rafinha capità. I creieu que és qui ha de ser el capità de l'equip, Rafinha?
3: Sí. Jo crec que l'ha fet molt bé Flick, no? És un marrón lo dels capitans pels entrenadors quan arribem una temporada.
0: Clar, però quan l'entrenador ja, de manera provisional, exacte, diu que seran de moment Rafinha, Pedri i Eric, d'alguna manera ja està dient que aquests seran els capitans, no?
12: Tu vols jugar aquest any? Vota els que he dit.
3: Exacte, tu veus que la gent està a favor, veus que compleix molt bé de capità, llavors l'elecció és molt més fàcil perquè els jugadors facin el que tu vols que facin. Això és molt d'entrenador, eh? Sí. Que els jugadors facin el que tu vols creient que la idea va seva.
0: Això ho deia del Bosque.
3: Sí,
0: que
3: és
0: un entrenador ha d'aconseguir que el futbolista faci el que l'entrenador vol pensant-se que fa el que el futbolista vol.
3: Això és clau, perquè quan tu t'impliques en una decisió la prens més teva, i si és la teva pròpia decisió...
15: I tu creus que tens que quitar el braçalet?
0: No? Frenkie, com estàs?
15: Es que
4: lesionado.
15: Bueno, lesionado ahora.
0: Mira,
15: sí, te
0: voy a leer un mensaje que acabo de veure al YouTube del que t'hi jugues, un missatge.
12: Sí, i jo en diré un altre després.
15: Me han hecho capitán de la infermería.
0: Per a Frenkie de Jong, ¿cuándo vuelve Frenkie de Jong? Se le echa de menos.
15: ¿Ves?
0: Ironía
15: es que...
0: modo on.
12: No, ahir a Carrusel Deportivo, i no era ironia modo on, era Bruno Alemany, ara que el veig allà assegut, ara entrarà, va dir que no som conscients que Frenkie de Jong jugarà aquest any bastant més del que ens pensem.
15: No sí, creus,
12: si,
15: no.
12: Si un dia vols presentar
15: però, però la premsa està en contra de mi.
0: Ell es troba bé.
3: No creieu que
0: perquè
3: és venda?
0: Ha optat per un tractament conservador, claro. I hi ha persones que creuen que quan torni a jugar notarà inestabilitat, que s'hauria d'haver operat. Veurem què passa, perquè òbviament amb medicina 2+2 no són 4, o depèn de les opinions es fa una cosa o una altra. Ell ha volgut un tractament conservador, hi havia qui li recomanava operar-se, veurem quan torni, si pot jugar amb normalitat o no.
3: Però en tot el que ja no creieu que hauria de ser venta, realment? Si es
0: de
3: pot...
0: Jong?
3: Sí. En tot el que ja és
0: ja,
3: que...
0: Ja, però si no l'has pogut vendre mai perquè
15: otro
0: no ha pogut marxar quan està lesionat.
3: I és que i aquí li traurà minuts.
15: És que,
3: es que Bernal...
15: Otro de la prensa está diciendo lo mismo, otra vez lo mismo.
0: 12:35, en un moment, l'1x1, especial coses d'estiu, ara que estem a punt de tancar-lo, especial coses d'estiu, en un moment, l'1x1 del Barça 5 Rayo 2, abans endrecem l'actualitat.
16: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Andrea de la Torre, què tal, com estàs?
17: Bona tarda.
0: L'Espanyol pendent també de l'últim dia de mercat. Els darrers moviments afecten al lateral dret.
17: Sí, Rubén Sánchez marxa cap a ells per una xifra propera als 500.000 euros i Monchi ja té el seu substitut, Andoni Gorosabel, lateral de l'Atlètic Club. Els dos jugadors han estat apartats les tres primeres jornades de Lliga a l'espera de resoldre el seu futur.
0: Per tant, Andoni Gorosabel fitxarà per l'Espanyol. Encara a la Lliga, victòria Flaqui 2-1 contra Getafe.
12: Un gol de penal de Budimir confirma el bon moment dels de Ramis, que encara no han perdut, sumen 7 punts de 9 i deixa el Getafe amb només 3 punts en 3 jornades.
0: La Federació Espanyola de Futbol finançarà la congelació d'òvuls de les jugadores de la selecció.
12: Ho va ensenyar el diari El País. La federació està ultimant un acord amb una clínica de fertilitat perquè les jugadores puguin congelar els seus òvuls. La iniciativa impulsada per les capitanes busca facilitar la conciliació entre la maternitat i la seva carrera esportiva.
0: Què li sembla aquesta notícia, doctor Plàtan?
18: Home, em sembla molt bé, no? Molt correcte. Tot el que sigui congelar està molt bé. Jo, de fet, recomanaria també que es congelessin els seus genolls, també, per exemple, perquè així anirà molt bé i aguantaran molt més temps.
0: El Barça de bàsquet fa oficial el fitxatge de Justin Minaya.
12: L'aler nord-americà de 27 anys té passaport dominicà, signa fins al 2028, primera experiència europea després de més de 136 partits entre la J-League i la NBA.
0: La selecció espanyola es complica la classificació pel Mundial.
12: Tercera derrota consecutiva, aquesta vegada contra Grècia. Espanya s'haurà de jugar a la classificació a les finestres de novembre sense els jugadors de la NBA ni de l'Eurolliga.
0: Carlos Alcaraz s'estrena amb victòria al US Open.
12: Es va imposar el rus Safiulín per un triple 6-4. L'andaluz va caure eliminat. Avui és el torn de Rafa Hoder, que s'enfrontarà prop d'un quart de 8 a Coquín i de Carlos Taberner, que ho farà no abans de les 6:10 contra Berks.
0: A on has dit?
12: A on no, he dit contra qui, he dit Kokkinakis.
0: Ah, contra qui, contra qui. Kokkinakis.
12: Això, home, sí, ja.
0: Kokkinakis.
12: Sí.
0: A la vuelta, avui, desena etapa, Enric Mas, líder.
12: Sí, ens ho explica el Borja Cuadrado. Borja.
19: Bon dia, que t'hi juga. Saludos desde Alcaraz, provincia de Albacete. Aquí va arrancar en unos minutos la décima etapa de la Vuelta a España, serán 185 kilómetros, dirección Elche de la Sierra también, en la provincia manchega, van a ser 185 kilómetros, como digo, con 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, jornada exigente, complicada de controlar, de momento, recordemos, líder Enric Mas, con 1.18 de ventaja sobre Primo Roglic, 1.39 respecto al austríaco Félix Gall.
0: Per cert, han operat a Tadej Pogacar, sí, en un hospital de Barcelona.
12: Sí, senyor.
0: Quin castanyot que es va pegar.
12: Sí, noi, déu-n'hi-do, eh?
18: Bueno, ha sortit molt bé l'operació, la veritat.
12: L'ha fet vostè?
18: Sí, sí, sí.
12: Ara,
18: ara tens...
0: El doctor Plata ha operat a Pogacar.
12: No, no suporto el som vient del quiròfan del doctor Plata.
18: Tot va bé, si tot va bé, seran dos Pogacars a partir d'ara. N'hi haurà dos.
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
16: Arroba Keti Jugues.
0: A punt d'arribar als 100.000 seguidors a Instagram i ja els hem superat a TikTok. Regalem entrades, no, Núria?
21: Sí, una entrada doble per anar a veure The Weeknd avui. Sí que, per tant, la gent té temps fins abans que s'acabi el Keti Jugues per participar. Veuran un vídeo que hem penjat al nostre Instagram per participar. És molt fàcil, ens han de seguir i etiquetar un amic amb el que hi voldrien anar. Recordem, teniu temps fins abans que s'acabi el Keti Jugues perquè el concert és aquesta nit.
12: Ja,
21: sí que...
12: ja, això.
0: Fins a les dues del migdia teniu temps de participar al concurs que obrim a Instagram. Ens heu de seguir, etiquetar un amic amb el que vulgueu anar al concert. Dos entrades poden ser vostres i els que ens escolteu a la ràdio de tota la vida, els que sobretot sumeu a l'EGM, avui que comença l'Estudi General de Mitjans, estigueu atents a la propera hora i mitja perquè en algun moment anirem obrint telèfons. 933-44-1411 encara no. I els més ràpids també s'emportaran entrades,
22: sí,
0: per anar a dir que...
22: Sí, el producte és gratis, el producte sois vosotros. Cuidado, no aceptéis los términos y condiciones de esta gente que quiere controlar los días que vais al supermercado.
0: Miguel, ¿te gusta The Weeknd?
22: Me gusta cuando es weekend, pero en martes se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Esto es un complot de unas élites... que quieren poneros fines de semana en martes.
0: Doncs 40 a l'1 per 1 del Barça 5, Rayo Vallecano 2.
16: L'1 per 1 del Bermúdez.
23: Especial coses d'estiu.
0: Joan Garcia.
23: Crema solar. És imprescindible perquè el dia que no ho fem servir acabem cremats.
12: Jules Koundé.
23: La sorra. És irregular i s'ho empassa tot.
0: Covarsí.
23: L'ombra. Un luxe com ell va molt buscat perquè no es desenganxa mai de la seva marca.
12: Christensen.
23: Cadira de platja, és fenomenal, sempre que no es trenqui.
0: Xavi Espar.
23: Cubell, els petits ja sabien que era una gran eina, però de sobte hi juguen els grans i també s'ho passen de conya construint un castell.
12: Marc Bernal.
23: AP7, a vegades té algun accident i alenteja el ritme, però el descans de Barcelona i el seu futur, de moment, depenen d'ell.
0: Pedri.
23: L'eclipsi és impressionant, però només quan està al 100%.
12: Dani Olmo.
23: Salmorejo. A Espanya els encanta, però aquí jo el veig una sopa freda.
0: Gordon.
23: El mar és inabastable, arriba de punta a punta i s'ho pixa tot.
12: Lamine Yamal.
23: Urxata és l'estrella. A qui no li agradi és que està malalt, perquè quan més el necessites fot una xufla espectacular.
0: Rafinha.
23: Bomber. A vegades hi ha incendis i ell es fot on li demanin i els apaga tots. El demanen a la dreta, a l'esquerra i al davant. I a tot arreu es quitxa.
12: També va jugar Rodri.
23: Ligue d'estiu. Ens pensàvem que se l'enduria un altre, però goi tot igual la relació dura poc, però i el subidón que ens ha donat, què?
0: Fermín.
23: Ventall. L'hem fet servir a tot arreu. Es mou espasmes amunt i avall i posa molt d'esforç i et salva de moments difícils.
12: Joao Cancelo.
23: Tinto de verano. Puja molt fàcil, però després li costa de baixar.
0: Adeyemi.
23: Onada de calor. Quan el rival ja estava ofegat, va entrar ell per acabar de rematar-lo.
12: Hamza.
23: Piscina inflable. Ha donat un gran rendiment durant l'estiu, però ara pinta que a l'hivern el guardarem i no l'ensenyarem massa.
0: I acabem amb la banqueta, Hansi Flick.
23: La Costa Brava ha tornat la il·lusió a una pila de catalans, però li sentireu el català amb comptagotes.
0: En una estona teniu el 1 per 1 especial coses d'estiu del Barça 5 Rayo 2 a les xarxes socials del que t'hi jugues, on aprofito, tot i que ja sé que els que comenten no són els que escolten el programa, per dir-vos que és humor. Ho dic perquè ahir em va donar per mirar comentaris a les xarxes socials de coses del que t'hi jugues. No sé si algun compte de Madrid va repiurar la carta de Vinicius a un fichatge del Barça.
24: I t'ha llamat de racista, tí, gilipollas.
0: A mi no, a ti.
24: A ti, gilipollas.
0: I hi ha un munt de comentaris de madridistes insultant al Bermúdez, amenaçant-lo de mort, dient que és un racista. Hi ha algun comentari, t'ho juro que m'he plantejat avui fer una secció al que t'hi jugues dels comentaris que hi ha, perquè n'hi ha algun que em fa especial gràcia, perquè n'hi ha un que diu: eres un racista de mierda, del mono de la min no, del moro de la min no dices nada.
24: Vale, vale.
0: Com?
24: Sí, és increïble.
0: Tal qual. A part, que no hi ha racisme en aquell gag.
12: No.
24: És que no és racista. És que sí, és que si hablo així, Clar. Estoy imitando la voz de Divini, no de otro. He parado todo. Ta. Segunda.
0: Oye, mira la cámara y dedica qué tal jugadores del Barça.
24: Querido todos los que me insultan a mí. Todos vosotros, pa abajo, ta. A segunda.
0: Et deia pels jugadors del Barça, però ja va bé que els ideis als madridistes que ens segueixen a les xarxes.
24: I los del Barça, també. A segunda, pero más lento, porque soy más bueno. Soy lo segundo, vosotros.
0: 12:43. Si no teniu plan el cap de setmana, que sapigueu que hi ha els Extreme Games.
23: Molaria molt que actués de Tuesday. El cap de setmana.
0: Eh? Hi ha un DJ de 40.
23: Sí, sí, no? Això és, ja sabeu, el cap de setmana, aquest cap de setmana, de fet, del 4 al 6 de setembre, Adrià Ortega, i toca també l'Uri Mora, però més enllà d'això, és la competició d'esports extrems més gran del món. De manera que això arriba al Parc del Fòrum del 4 al 6 de setembre i direu, quant costa?
5: Quant costa?
23: Quant costa?
5: Quant costa?
23: Res. Res. És gratis. És gratuït. Gratis. És gratis. Què esperes?
5: Què està passant?
0: Tres quarts d'una del migdia.
6: Esports i bogeria. A SER Catalunya. Què t'hi jugues amb...
7: Sí que... Maki!
0: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
23: Doncs sí, narraré jo.
0: Flipant, o sigui, clar.
23: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
8: Hay que valorar lo que tienes.
6: Què t'hi jugues amb...
7: Sí que... Maki!
8: Entesos de papers...
0: Que és veritat el que va explicar el Bermúdez.
23: Jo sí que sí.
0: I els de futbol amb paràlisi cerebral et van posar un like al
23: van
0: missatge.
23: Van posar like a les transmis, als vídeos de les transmis. Sí, sí, sí. Si no, al fons és una passada. És un guai. Futbol molt interessant. Us ho dic molt seriosament.
0: Aviam, Nil, hem parlat dels últims moviments de mercat. El Barça ha fitxat a molts jugadors. També n'ha traspassat. Ja vam explicar fa mesos que la política del club passava per donar sortida als jugadors del filial amb els quals no hi comptaven en forma de traspàs, guardant una opció de recompra, i és el que hem vist en aquest mercat d'estiu, fins al punt que el Barça ha ingressat 60 milions d'euros en traspassos de jugadors de la cantera?
5: Sí, la majoria en aquest últim tram de 2-3 setmanes, a la qual el Barça ha acabat de vendre tots aquests futbolistes, generant al final 60 milions d'euros per futbolistes de la Masia. El primer de tots a marxar va ser Ansu Fati, per qui van pagar més diners, juntament amb Tomi Marquès, són 11 milions per cada un d'aquests futbolistes. Héctor Fort, 8,5 pel 50% a la Real Societat. Altres casos com el que hem explicat de Toni i Guille Fernández, també el de Jofre Torrents a l'Àjax, tot això a l'espera de que Marc Casado, en principi també s'ha d'ingressar per ell, suma 60 milions d'euros, i no només en futbolistes que has venut ara, és a dir, et vas guardar un tant per cent del que passés amb Jan Virgili, i això t'ha generat pràcticament 5 milions d'euros del seu traspàs al Bruges, i més enllà d'això, aquesta solidaritat, aquests mecanismes de solidaritat que hi ha quan hi ha un traspàs i tu has format el jugador abans de que tingui aquests 23 anys, doncs ha fet que aquest any t'hagin arribat 4 milions d'euros pels traspassos de Nico González al Newcastle, de Cucurella al Madrid, de Grimaldo a l'Atlètic de Madrid i de Sergi Altimira a l'Sporting de Lisboa. Per tant, 60 milions a l'espera de que es faci el traspàs de Marc Casado.
0: Recordeu la informació, eh? 60 milions d'euros amb Ansu, Toni Marquès,
5: Álvaro
0: Cortés, Iñaki Peña, els cosins Fernández, Guille i Toni, Héctor Fort i la solidaritat de jugadors, sí, com Altimira, Nico, Cucurella i,
5: sí,
0: Grimaldo.
5: I Jofre també, que es va tancar l'àsic, i Jan Virgili, que tenies un tant per cent de la futura venda, que és el que el Barça volia aplicar en molts casos, i ara hi ha exemples com el d'Héctor Fort, 8,5 pel 50%, que el Barça podrà recomprar per una clàusula al voltant dels 20. La majoria d'aquestes clàusules són a partir de la segona temporada.
0: Val. Us agrada aquesta fórmula, que el Barça utilitzi també els jugadors del planter per treure diners, i, per exemple, el que ha passat aquest estiu amb aquests 60 milions d'euros?
9: Sí, evidentment, no tots caben en la primera plantilla, llavors s'ha de fer espai, i el poder-los deixar que es puguin agafar ritme en equips de superior categoria i que tu puguis tenir un dret de tanteig o d'una... o d'una futura venda si exploten l'altre equip, jo crec que és la fórmula necessària, que és la que s'ha d'utilitzar per jugadors de la base.
4: Estem mal acostumats, no tots els jugadors del futbol base poden jugar i caben al primer equip, tot i que alguns d'aquests tenen nivell, han tingut les seves oportunitats, alguns més, alguns menys. Em sembla bé que puguis fer calaix, però sobretot que no el malgastis.
12: Està bé fer calaix, no ha de ser l'objectiu prioritari, evidentment.
5: No, clar que no.
0: No t'enfadis, Jaume.
1: Quin ensurt.
12: M'agrada sobretot que hi hagi aquest mecanisme de seguir-los controlant d'una certa manera, no? Que si el jugador resulta que va a la Real Societat o va a l'Àjax i ho fa bé i triomfa i tal, doncs que tu tinguis aquesta capacitat o bé de recuperar-lo perquè tens encara part de la propietat pagant un percentatge del que hagi costat, o que si se'l traspassa amb un preu molt elevat tu també siguis partícip d'aquest negoci. Crec que el Barça té la millor acadèmia del món i això s'ha de notar primer a l'hora de que els jugadors que arriben al primer equip quan s'està fent, però també a l'hora de modificar el preu que es
0: paga. Aquest canvi de política del Barça aquest estiu ha provocat, d'entrada va provocar sorpresa al món del futbol entre agents, intermediaris i tal, i el que deien és que copiava el Madrid, que feia el que fa anys aplica el Madrid.
4: Bueno, però és que el Madrid ho ha fet sempre perquè de jugadors del primer equip del...
12: Només tenen una sortida, és la monetització.
4: Futbol base, exacte, els ha de vendre, sí o sí, perquè no els vol, perquè no hi creu. És que no hi creu, amb això. Li ha anat bé? Bueno, època sí, ara no.
9: El tenir-los controlats, el que deia Flaquín, no? quan s'hi explota en un altre lloc, ara mateix no tenen espai. I hem de ser conscients, que el Jaume s'enfenyi, no? que no tots caben la primera plantilla.
0: De tots els traspassos, el que més sorprèn és Tomi Marquès, sí, 12 milions d'euros a l'Sporting de Braga. O sigui, és un jugador amb potencial, però
12: molt,
0: que encara no...
4: Si li hagués fet un forat, i ben gros, li hagués fet un forat, perquè és que...
0: Però vull dir, 12 milions, per un jugador que encara no ha tret el cap al
12: primer equip. Però jo crec que la denominació d'origen Masia ja implica un preu. Tu veus com triomfen el primer equip del Barça els que arriben? Si tu vols fitxar un jugador de la Masia, saps que porta una sèrie de coses incorporades, que això s'ha de notar en el preu de sortida.
0: Albert Llimós, què tal, com estàs?
2: Què tal, bon dia.
0: Aviam, hem explicat que el Barça ha fet molts moviments aquest mercat de fitxatges, entrades, sortides, i això és per un motiu. I és que el que traslladen des del club és que s'ha de construir l'equip per als propers...
2: 2 anys. Sí, entre el que queda de mercat, que ha dit el Santi, no?, que seria poc probable alguna operació, i sobretot també el mercat d'hivern, perquè la temporada que ve el Barça tornarà a estar fora de la famosa regla del 1-1 i, per tant, no podrà fitxar amb normalitat. Per què? Perquè els ingressos baixaran. Per tant, crec que el gener ens tornarem a preparar per un gener mogut.
0: Així és com treballen al club, amb la previsió que l'estiu vinent no es pugui operar amb normalitat, a diferència d'aquest que per fi s'ha pogut inscriure al jugador sense patir fins a última hora, i per tant el que es pugui fitxar ara i al gener s'ha d'intentar aconseguir. Això no vol dir que a l'estiu no es pugui incorporar jugadors, però tornarem a les restriccions de fa una, dos, tres temporades. Per què estarem fora de l'UAU?
2: Costarà més perquè la temporada que ve es tornarà a Montjuïc des de l'estiu del 2027 fins, diuen el CUP, aproximadament gener-febrer del 2028.
0: O sigui, ja treballen amb la idea d'estar 6 mesos a Montjuïc.
2: Sí, mitja temporada a Montjuïc, perquè s'ha de fer la coberta del Camp Nou, i per tant, què vol dir això? Doncs menys ingressos, perquè hi haurà menys espectadors de capacitat, i també per les despeses que suposa, no?, el lloguer de Montjuïc, no?, i tota la infraestructura que has de muntar per anar a Montjuïc. Per tant, mig any fora del Camp Nou són molts menys dies.
0: O sigui, internament ja treballen amb la idea de que l'estiu vinent, 2027, la temporada comença a Montjuïc i si estarà al Barça 6 mesos com a mínim.
2: Sí, deien gener-febrer, per tant estem parlant d'això, de mig curs doncs, fora de l'estadi, i això baixarà molt els ingressos.
0: Demà passat hi ha reunió de junta directiva?
2: Sí, el dijous hi ha junta directiva i el més plausible és que es convoqui també a assemblea ordinària, com ha avançat Mundo Deportivo, de cara al proper 20 de setembre. No està tancat del tot, però és la data que ara mateix té més pes al Barça.
0: I què s'ha d'aprovar a nivell econòmic, important?
2: 2 coses molt importants. Primer tot, demanar als compromissaris l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs per 300 milions, uns 300 milions, per poder afrontar sobretot les obres pendents de l'espai Barça, sobretot la tercera graderia i també la coberta per complementar, recordem-ho, els 1.450 milions que es van atorgar al 2023. I també s'haurà de demanar que els compromissaris donin llum verda a l'emissió de bons, no?, que s'ha explicat, que es va anunciar abans de l'estiu. Eren 210 milions en total per donar, sobretot, liquiditat al club per afrontar despeses i també per anar al mercat de fitxatges, doncs, que comentàveu abans amb el Nil. 105 van arribar al juliol i l'altra meitat, 105 més, al novembre. Com que entre les dues quantitats són 210 milions hauran de ser aprovades en l'assemblea perquè totes les operacions, recordem-ho, que superen el 10% del pressupost del club, doncs han de ser aprovades pels socis.
0: Per tant, en assemblea, la del 20 de setembre, si es confirma aquesta data, s'haurà d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, 300 milions, i aquesta emissió de bons de 210 milions, que com que superen el 10% del pressupost, han de passar per assemblea. Perquè el pressupost quin serà?
2: El pressupost

0: se superin ja els 70.000 espectadors.
1: Per quan està previst això?
0: Això primer trimestre del 2027, si no hi ha cap contratemps amb l'IMAG. Tot i això, tot i tenir aquests més ingressos, la previsió és que hi hagi molt pocs beneficis. El Barça farà les paus o tindrà aquests 4 milions de benefici ordinari, però si tenim en compte els extraordinaris, per exemple, provisions, depreciacions que hi pot haver, s'ha ingressat menys pels seients VIP, la previsió és que hi hagi pèrdues. Amb els extraordinaris,
1: per tant, el Barça presentarà uns pressupostos amb pèrdues.
0: Sí, amb els extraordinaris tot això...
1: Que doncs, entenc que ho vendran pèrdues. Com a beneficis ordinaris, però que al final la fotografia és que tens pèrdues.
0: Sí, i en part, dos grans explicacions a tot això, important, i que assumeixen des de les oficines del Camp Nou. Aquest 2026 has començat ja a pagar els interessos d'aquests 1.450 milions de crèdit de Goldman Sachs per construir l'espai Barça. Són gairebé 50 milions vinculats a aquest crèdit. Passa com amb les hipoteques. Ara estàs pagant interessos, eh? No estàs retornant aquests 1.450 milions.
1: El Barça comença a pagar els interessos.
0: Ha començat a pagar ja els interessos d'aquesta operació.
1: Però no els diners que t'han deixat.
0: Correcte. Tot això ho aniràs pagant durant les properes dècades, no? Són molts milions. I l'altre, i també ho assumeixen molt clarament des del Barça, és que vas amb retard a les obres del Camp Nou. Per tant, com que vas amb retard, els ingressos que havies de generar no els estàs fent, i recordem-ho, com es pagava l'estadi? Gràcies als ingressos de més que generava tota aquesta gran infraestructura, tot això que està...
2: Bueno, però amb els ingressos ho podrem fer, i amb el que fem farem els ingressos.
1: Com?
2: Que amb els ingressos podrem tirar endavant el camp, i amb el camp podrem tirar endavant els ingressos, no? Una mica tot així ja començarà a centrifugar.
3: És el cercle virtuós.
2: Clar, home! Centrifuguem.
1: El cercle viciós.
2: Centrifugarem.
1: Aviam, la fotografia a nivell esportiu és bona, és il·lusionant, això és el que més importa a la gent. La fotografia a nivell econòmic... tampoc és perquè ens posem les mans al cap i tremolem, però el Barça està en una situació on s'ha d'apretar. No? Aquesta seria la fotografia i on, clar, has fet una o estàs construint una obra mastodòntica que val molts diners i que els hauràs de tornar.
0: I vés de les palanques dels últims anys i, per tant, ara l'important és sobretot que els ingressos ordinaris del club siguin equivalents a les despeses que tens, no? I això de moment no es podia ser perquè havies tirat de palanques i ara has d'aconseguir-ho, no?
1: Per tant, transites a la cornisa i s'ha d'apretar per no caure. Si apretes, continuaràs caminant per allà i a poc a poc aniràs a terra ferma.
0: Perquè estàs fent un estadi nou.
1: Clar.
4: Doncs a veure com acaba aquesta finestra de fitxatges, perquè a mi la finestra d'hivern no m'agrada gens. La de...
1: Com afrontaràs a Julián Álvarez? Que apreti fins a l'hivern, no?
3: Jo és que crec que el serial Julián l'arrossegarem durant almenys fins a l'hivern, segur.
1: Sí. I a l'estiu, insistim, que s'operi amb restriccions no vol dir que no es facin fitxatges, perquè el Barça ha tingut la inventiva suficient com per aconseguir inscriure jugadors tot i les dificultats.
5: I ara potser se m'envaloi, però hem fitxat a Harry Kane o no?
1: A Harry Kane?
5: O ha vingut...
1: Ah, Albert Llimós, sí. És Rodri.
5: No, és Harry Kane,
6: el nostre Rodri.
5: I hem deixat marxar Haaland. Oh, vale. Mantenim el límit.
1: O sigui, Haaland és Soldevila, sí. I Kane és Albert Llimós.
5: És que està obsessionat en buscar una comparativa que els posés els dos a l'excel·lència. I he pensat, com que ens falta manter, fitxar a Harry Kane.
0: Haurem de fer molts gols, haurem de fer molts gols, o donar moltes assistències.
1: Et dic una cosa, gran futbolista, eh?
5: Ah, sí?
1: Home,
5: això ho desconec.
1: De fet, ve a la ràdio per reforçar l'equip de la Lliga de
3: Fitxats per això, bàsicament, eh?
1: Buah! Pausa i seguim el que t'hi jugues.
7: Què t'hi jugues?
8: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
9: Un glob de vi.
10: Un glob de cervesa.
9: Un glob entre amics.
11: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
12: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
13: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
14: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
15: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
16: En calle Comtal 13, tasadorescolleros.com.
6: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad.

0: Una i nou, escolteu el que t'hi jugues, a ser Catalunya, Leo Messi deixa la selecció. Et va sorprendre, Flaqui, quan vas llegir el seu text a Instagram?
1: A veure, sorprèn perquè no saps el moment en què ho anunciaria. És veritat que tal i com va acabar el Mundial, amb aquesta desfeta a la final davant d'Espanya, amb el que va passar malauradament amb el seu pare, i després de tota la trajectòria, són 39 anys ja de Leo Messi, em semblava que s'havia acabat la seva etapa. És veritat que durant el Mundial, veient-lo jugar i veient que anava marcant gols, pensaves, hòstia, aquest és capaç d'arribar a 4 anys, 4 anys i encara segui jugant. Però vaja, és una notícia d'aquelles que et deixa trist, sobretot perquè predisposa o deixa ja només un pas per davant, que és el comiat definitiu de Messi del futbol, que ja es va acomiadar del Barça, malauradament, com va fer, que ja es va acomiadar del futbol d'elit de la Champions, que ja està ja a Inter Miami, doncs, amb una lliga, diguéssim, diferent en quant a exigència futbolística de les europees, i que es tanca una etapa brutal del millor jugador de la història, que ara tots són lluances per ell. Fa uns anys caldria recordar el que li deien a Argentina a Messi quan
0: anava frío,
1: per exemple. Doncs és el pecho frío més durejat de la història, no? Ha guanyat Mundial Sub-20, ha guanyat Olímpic, ha guanyat Copes Amèrica, ha guanyat finalíssima i va guanyar el Mundial i ha arribat a 3 finals. Per tant, acaba la trajectòria amb la selecció d'Argentina del millor jugador de la història.
0: Es va acomiadar amb un text escrit a mà, 3 fulles que va ensenyar amb una fotografia i amb un vídeo.
2: Quiero terminar mi carrera, quiero haber ganado algo con la selección argentina y si no, haberlo intentado todas las veces posible. Tropezar, volver a levantarse e intentarlo otra vez y luchar por sus sueños, porque eso es la vida. ¡Bravo!

0: Aviam, estem a la primera setmana de temporada, estrenem separadors, estrenem sintonies, n'hi ha algunes que m'encanten i altres que...
1: No t'agrada.
0: Aquesta t'agrada, Flaqui?
1: Jo sé que tu no.
0: Què és això, Willy?
1: A mi no em desagrada, eh?
0: Ah?
1: No, però entenc que tu vols més guitarreo, vols més...
0: Una mica, no?
2: A veure, és una... Jo trobo que per ara, abans de dinar o així, crec que els nens ja surten... Bueno, encara no, però la setmana que ve ja sortiran de l'escola, però bueno...
1: No la tornis a posar, Willy.
0: Vale. No, ho comparteixo amb vosaltres, perquè no l'havia escoltat aquesta i no sé...
1: No m'acaba.
0: No
1: t'acaba.
0: Posa-la dues o tres vegades, aviam si m'hi acostumo.
1: Vinga, va, li donem una oportunitat.
0: Aviam, Albert, què passa amb el cas Negreira?
3: Doncs que hi ha novetats, perquè la jutge que porta el cas ha fet una interlocutòria aquest mes d'agost que ha denegat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la instrucció del cas Negreira. L'última pròrroga acabava avui, 1 de setembre, si no m'erro, és 1 de setembre avui, no? Per tant, acabava avui, i per tant, la jutge ha denegat aquesta petició que va fer el Real Madrid el 14 de juliol.
0: Per què va demanar el Madrid que es prorrogués 6 mesos més el cas Negreira?
3: Dos motius principals. Primer, perquè havia de resoldre la petició d'una diligència demanada pel propi Real Madrid, o sigui, havia demanat una diligència al Madrid i la jutge havia de decidir si tiraven davant o no, i l'altra que hi ha dos testificals pendents de cara al novembre. Aquests són els motius pels quals el Madrid demanava 6 mesos més de pròrroga en el cas Negreira. Ho va demanar el 14 de juliol, el Ministeri Fiscal s'hi va adherir, la Federació Espanyola no s'hi va oposar, l'única part que s'hi va oposar va ser la part de Josep Maria Bartomeu, de l'expresident del Barça, que sí que es va oposar a aquest escrit presentant un recurs el 20 de juliol.
0: Per tant, el Madrid demanava una pròrroga que la jutgessa li ha denegat. En principi, l'última pròrroga acaba l'1 de setembre. Això vol dir que si no hi ha més novetats, s'hauria de decidir si es va a judici o no.
3: Si no hi ha hagut cap novetat des de que hi ha aquesta interlocutòria, que és de data de 10 d'agost, si no hi ha hagut cap novetat en aquests dies, en aquestes 2-3 setmanes, es podria tancar la instrucció del cas Negreira. Per què? Perquè la jutgessa diu que, tot i que expiri la instrucció a data d'avui, les testificals per al novembre són vàlides.
0: Sí, es poden
3: que
0: fer
3: siguin
0: igualment.
3: Després de l'instrucció, són vàlides. Unes testificals, per cert, que també van ser recorregudes, que depenen d'una resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona, però que ara mateix aquestes serien vàlides ni que es fessin a data de novembre i, per tant, després d'aquesta finalització, d'aquesta última pròrroga que es va concedir pel cas Negreira.
0: Per tant, la informació que us expliquem al que t'hi jugues és que el Madrid demanava una pròrroga de 6 mesos més en el cas Negreira, que la jutgessa li ha denegat, i que l'última pròrroga acaba avui.
3: Sí.
0: Per tant, en els propers dies tindrem novetats importants sobre el cas.
3: Sí, si no hi ha cap novetat. L'altre motiu és que el Madrid havia demanat una altra diligència i la jutgessa, i que resolgués, i la jutgessa diu, no, està resolt. Amb data de 7 d'agost es va resoldre i li va denegar la petició d'una nova diligència pràctica per part del Real Madrid. Per tant, de moment, les dues peticions, o la petició del Madrid, no, amb aquestes dues demandes, han estat denegades i, per tant, podríem tenir conclusió ja, almenys a la fase d'instrucció del cas Negreira.
0: Sí, recordem que la fase d'instrucció et serveix per decidir si veus indicis penals i, per tant, obres judici, o si arxives el cas.
3: Correcte, i per investigar, no? Per tenir totes les parts, aportar documents, etcètera.
4: Indisals. Com? Si que veig així, que indisals.
0: Què?
4: Indisals. Pot ser que hi hagi indisals. Ho dit tu, ho has dit.
0: Indicis penals.
4: Això que ens ve, que ens cuidi. Vam tenir indisals i fa així la pòrroga i després hi ha tot el tema del que el senyor Rodríguez ha demanat també un exercici. Saps què vull dir?
0: Per cert, que va quedar pendent una nova visita de Josep Maria Bartomeu al que t'hi jugues. Quan va venir l'última vegada, va dir que quan pogués tornar a declarar pel Barça Gate, vindria. I va dir que el nostre Bartomeu parla millor que ell. Va estar molt bé aquí, Bartomeu. Va estar molt bé, encaixant bé la imitació.
1: Sí, senyor.
0: Sempre he dit que la gent que encaixa bé les seves pròpies imitacions vol dir que és intel·ligent.
1: Home, i tant.
0: Qui té humor és intel·ligent.
1: És important saber riure d'un mateix.
4: Precis.
0: És la 1:33.
1: Bé, i tu?
4: Tu, Lluís, ho veixis.
1: Vinga.
4: Saps què vull dir?
0: 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4-14-11. Ja està trucant la gent.
4: Sí, 7-4-14. El telèfon. El telèfon del papa. No?
1: Quin és el telèfon?
4: Toqueu el telèfon.
1: Quin és?
4: Toqueu el telèfon.
1: Quin número?
4: Segur que és. El 3-4-4-3-11.
0: Aviam, vaig saludant, Elena, sobre la marxa. Sí? Hola, bon dia. Hola, bon dia.
1: Sí, tu, que estàs a l'altra banda del telèfon.
0: Hola, bon dia.
4: Sí,
0: hola,
4: sí,
0: ràdio, contesteu.
4: Vols vincir, o no? O què?
1: Hola, bon dia.
0: O perquè...
1: És que saps què passa? Està trobant tanta gent que...
0: José, què tal, com estàs?
5: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Clar, jo estava saludant, però no sabia si et donava pas a tu o no, José. Des d'on ens escoltes, José?
5: Ben tornat. Des de Lleida.
0: Des de Lleida, home. Quina gran terra, terra. M'encanta regalar-te entrades, José, si ets de Lleida.
1: No podem dissimular.
4: Sempre
1: que
4: també que sí. Sempre
5: m'encanta. Ben tornat aquesta temporada. Com esteu, bé?
0: Molt bé.
5: Molt bé,
0: ha anat bé l'estiu. I a tu?
5: Molt bé, super.
0: Doncs mira, el tancaràs de manera fantàstica perquè tens entrades per anar a veure The Weeknd a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: Moltes gràcies.
0: A tu per escoltar-nos, José.
4: A veure Dickens.
5: Abraçada.
0: Charles Dickens.
4: Sí, imagina't.
0: 933-44-1411, el José de Lleida. S'emporta un parell d'entrades per anar a veure The Weeknd. Tenim algun altre oient preparat per respondre la pregunta de qui ets? Hola, bon dia.
6: Hola, Quique, bon dia.
0: Com et dius?
6: Javier Gutiérrez.
0: Javier.
4: Home, Javier Rez.
0: Javier Gutiérrez.
4: Què passa? Sí.
0: President, des d'on ens escoltes, Javier?
6: Sí, que de Reus.
0: De Reus.
4: Sí.
0: Doncs te'n vas gratis a veure The Weeknd.
4: Weekends.
0: I aniràs tu o regalaràs entrades a algú de la família?
6: Con mi mujer, que estamos de vacaciones.
0: Ah, muy bien. Ah, muy bien. Oye, un buen plan para esta noche, ¿eh? Javier.
4: Muy bien, lo recuerdo.
6: Yo tengo recuerdos con el Santi, que me lo he cruzado por el Camp Nou.
0: ¿Ah, sí?
1: Ah.
6: Sí, sí.
0: Perfecto.
6: Dale la enhorabuena por la nueva programación, por el que te yuca el Barça en catalán.
0: Molt bé. Gràcies, Javier.
4: Muchas
0: gracias.
4: Doncs
0: una abraçada forta i que us ho passeu bé amb la teva dona avui a la nit a l'Estadi Olímpic.
6: Moltes gràcies i soc un crac.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Sí, dona gust, regalar entrades.
1: I tant.
0: Vinga, que en tenim alguns més.
1: Més?
0: Òscar, què tal, com estàs?
7: Hola, com esteu? Sí que... companyia, Òscar.
1: Com estàs, Òscar?
7: Que em fa, hòsties.
0: Que...
7: ahir us vaig escoltar i no podia trucar-vos, hòstia, quina ràbia, i dic, avui quan heu dit que n'hi havia entrades, hòstia.
4: Sempre t'he tingut de fer una tocada.
7: Clar, clar.
0: Des d'on ens escoltes, Òscar?
7: Mira, ara des de Viladecans, sóc Òscar de Viladecans i, bueno, sóc fan vostre des de fora de joc.
0: Des de fora de joc, eh? Fuà, mira sí, que fa anys, eh?
1: Cada vegada més.
0: 17 anys,
7: cada vegada més. I anem a veure's al directe, tot, bueno, molt bé, molt bé.
0: Doncs mira, m'alegro també pels anys que fa que ens escoltes, que puguis anar gratis a veure The Weeknd.
7: Molt bé, moltes gràcies, molt agraït.
0: Que t'ho passis molt bé.
7: Vinga, vols fer?
4: Vols fer? Molt bé, així per ara.
0: 933-44-1411, en posem més, Helena? Sí, el Jaime. Hola, Jaime, com estàs?
8: Hola, Jaime.
1: No, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
4: Jaime, tu, no?
0: Jo sí que, tu, Jaime, jo sí que...
8: Mira que porto anys escoltant-te, eh?
0: Quants?
8: Ui, doncs des del 14.
0: Des del 2014?
8: Sí, sí. Estava treballant al Port de Barcelona i ja us escoltava.
0: I on estàs ara, Jaime?
8: Ara estic a casa, a Esplugues.
0: A Esplugues, molt bé. I t'agrada The Weeknd o és perquè no tens plans aquesta nit i dius, mira, t'has fet alguna cosa?
8: Li agrada la meva filla, que està com boja corrent per casa.
0: Home, sí? Home, doncs fantàstic, Jaime. Que s'ho passi molt bé la teva filla i que et dongui moltes gràcies. I aviam si inculques l'amor per la ràdio.
8: Sí, no, ja està. Ja està inculcat.
0: Fantàstic. Grande. Jaime, una abraçada forta.
8: Vinga, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. I tancarem amb l'Ismael. Hola, Ismael.
9: Hola.
0: Des d'on ens escoltes, Ismael?
9: De Martorell.
0: De Martorell. També són entrades per la teva filla o aniràs tu avui al concert de The Weeknd?
9: No, aniré con mi mujer.
0: Tu con tu mujer?
9: Sí, que es nuestro aniversario.
0: Ah, sí? Oi? En serio?
9: Además, soy del Madrid, así que...
0: A ver, ¿quién? ¿Tú o tu mujer es del Madrid?
9: Yo.
0: ¿Tú del Madrid y tu mujer?
9: Mi mujer no le gusta el fútbol mucho, así que...
0: Pues dinos que es del Barça porque si no, no te doy las entradas. No, qué broma, vale, pues, qué broma.
9: Sí, es culo de toda la vida.
4: No, sí, aquí ya te digo yo. ¿Qué necesitas?
0: Oye, Ismael, ¿y es hoy vuestro aniversario?
9: Es mañana.
1: Oh, molt bé.
0: Qué guay. Hòstia, pues me hace ilusión regalar las entradas.
1: I tant.
9: Sí.
0: Daros un buen beso ahí en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
4: A nuestra salud.
0: A nuestra salud.
9: Nos acordaremos de vosotros mucho.
0: Pues que lo disfrutéis mucho, que lo paséis bien.
9: Vale, un saludo, muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos.
1: Molt bé, no?
0: Doncs mira, amb un pim-pam, i que guai, no? Perquè ens han trucat oients de Lleida, de Reus, Viladecans, Esplugues i Martorell.
1: Sí, senyor, hem fet una volta a Catalunya Ràpida per regalar entrades per The Weeknd.
0: Una 39 abans de que el Xavi Cazorla tanqui el que t'hi jugues. A Instagram també podeu aconseguir un parell d'entrades, no, Núria?
10: Saps quanta gent ha participat?
1: Quanta
10: fa, què fa? Dues hores que ho hem penjat. Més de 700 persones, sí que... Ho he mirat ara i he quedat flipada.
0: Uau, i qui s'emporta les entrades o ho dius al final?
10: En 10 minutets fem el sorteig i tanquem el programa amb el nom, si et sembla bé.
0: Perfecte. A xarxes teniu... Ahir vam entrevistar a Vicky López, el que t'hi jugues, i vam guardar un test que li va fer la Núria Vilamala, que hem publicat a xarxes. Déu-n'hi-do la repercussió que ha tingut.
10: Sí, sí, ha funcionat molt bé. Mira, si voleu, sí que podem escoltar el test que vam fer a Vicky López. Tu estadio favorito que no sea el Johan ni el Camp Nou?
11: El Metropolitano.
10: Tu lugar favorito de Barcelona?
11: Montserrat.
10: Montserrat, ¿eh? ¿Has sido?
11: Sí, sí, ya un par de veces.
10: ¿Tu mejor amiga en el vestuario?
11: Ahora mismo Aisha.
10: ¿La jugadora más competitiva del equipo?
11: Hay unas cuantas, entre Pina, Patri, yo diría.
10: ¿Quién pone la música en el vestuario?
11: Patri.
10: ¿Un hobby para desconectar?
11: No sé. Para desconectar solo leer la Biblia.
10: ¿Tu ídolo?
11: Neymar.
10: ¿Tienes alguna superstición antes de entrar en el campo?
11: Mes antiguo.
10: Una jugadora del Barça que crees que dentro de unos años va a triunfar como entrenadora?
11: Patrick Guijarro.
10: ¿Y un sueño por cumplir?
11: Jugar un mundial.
10: Funciona molt bé, sí que el test a xarxes és molt interessant. Algunes de les respostes de Vicky López.
0: Que sorprenen, eh? El seu hobby, llegir la Bíblia. I ja ens va explicar a l'entrevista que és molt creient i que a més això l'ajuda, perquè la seva mare es va morir quan ella era molt jove, quan tenia 11 anys, encara ho és, eh?
1: Perquè, sí, molt jove encara.
0: Té 19, quan era una nena, i que el ser creient li permet pensar que un dia la tornarà a veure.
1: Sí, sí.
0: Molt interessant l'entrevista a Vicky López, que podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER i també a l'aplicació per a telèfons mòbils.
10: I mira, sí que, Flaqui, us porto una curiositat que us agradarà, perquè ja sabeu que Héctor Fort és nou jugador de la Reial Societat. Mireu amb quina cançó ho va anunciar la Reial Societat a Twitter. Tan estrany
12: i tan bonic. Ostres, que maco. Entre el miracle i el desastre junts. Per fer-te feliç.
0: Aquesta és la cançó que havies de posar el dia de la celebració a Madrid?
13: Sí, vaig haver d'acabar de posar.
10: La gent que estimo.
13: Mi gran noche vaig posar.
0: No et vas atrevir a moques gràcies i vas posar Mi gran noche.
13: No he escoltat Mi gran noche en mi vida, Julio.
10: La cançó sí que és La gent que estimo d'Oques Grasses, i el text de l'anunci de la Reial Societat també era en català: un nou amor, un nou destí. Així van anunciar el fitxatge d'Héctor Fort a les xarxes socials de la Reial Societat. I un altre fitxatge que s'ha fet molt viral, jo no sé si heu vist el vídeo, si no, us recomano que el busqueu, perquè la Unió Deportiva Logroñés ha fitxat a Papa Dame Ba. És un jugador del Girona. És un jugador del Girona que ha marxat cedit al Logroñés, i van penjar un vídeo d'ell. Us recomano que veieu el vídeo, perquè de fons hi ha una fàbrica de ciment. És a dir, ell es grava un vídeo amb una qualitat no bona, diguem-ne d'alguna manera, i el vídeo és aquest.
14: Hola, soy papá. Es muy contento de venir aquí este año.
10: El vídeo, perquè es feu una idea, té gairebé 1,5 milió de reproduccions.
1: És que és bonic.
10: El Twitter del Logroñés, però és que, clar, el grava a davant d'una fàbrica de ciment, i, clar, els comentaris, jo us recomano que hi passeu una estona, perquè s'ha fet molt viral.
1: És tremendo.
0: Papa Dame Ba, es
10: Papa
0: diu.
10: Papa Dame Ba, es diu així.
1: Està molt content.
10: Jugador del Girona cedit al Logroñés.
0: Gràcies, Núria. Atents, que encara ens queda donar el guanyador o guanyadora de les entrades per The Weeknd a Instagram.
15: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
16: Anda, que ha cagat.
17: Què tal?
1: Molt bé, i tu?
17: Molt bé.
1: Què tal? Tot bé?
17: Content de veure-us.
1: Sí, no?
17: Pensava que no us veuria.
1: Ja, però sí, un lloc.
17: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Però ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
1: Sí.
17: És una cosa maca. Podria no ser-ho si la Lamine Yamal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer, que és una cosa que podria haver passat.
1: Sí.
17: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar el Bermúdez al que t'hi jugues Barça.
18: Esteu rajant de la Lamine Yamal, rajeu de la Lamine Yamal, que li feia mal al cap.
19: Està trist, que està trist la Lamine Yamal.
18: Que li feia mal al cap, que
19: està
18: trist. Estava malalt.
19: Per què està trist la Lamine Yamal? Jo vull saber-ho.
20: Gonzalo.
16: el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
20: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
21: Això són les estrelles, eh? Però
16: dir, sí, clar, sí, és cosa d'estrella, eh? Ja, però és el típic que ja si, avui si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
22: Dius, home, no, Albert, no, no.
23: Hi ha molta maldat en este món.
17: Joder.
4: La vida.
17: Sí, sí, vaya vinagre,
4: com,
17: eh?
4: Com un huracán.
17: Joder, tio.
0: Patidor, patidor.
17: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que hi som al Getty Jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
18: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
16: La pots interpretar per als nostres oients?
24: Quanto cabrón.
18: Em vaig enamorar, el cor em batagava, no preguntis per què, del Barça soc suporter, sempre t'animaré.
25: Madre mía, qué sufrimiento.
0: És quan a la boda van tots borratxos.
17: Uah, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
4: Sí,
17: el Nick és com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
1: sí,
17: les vacances et va caure.
1: Encara en queden.
0: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
16: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
0: Sí? Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
4: Quina jeta.
26: Calla, bondo, toma que tacha.
0: Desenvolupa aquesta frase, Santi Ovalle.
4: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
16: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
18: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
1: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
0: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu, sí, perquè havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes? Sí. Santi Ovalle i Bruno Alemany.
1: Completament d'acord. Això queda apuntat.
17: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
1: portant? Sisplau.
17: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
0: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid-Real Societat ahir?
27: Mitja part.
0: I vas anar a dormir?
27: A dormir.
0: Perquè anaven un a un. Anaven un a un.
27: Estaven un a un i
0: ja tenies clar que guanyava el Madrid.
27: Azcarín! Azcarín! Azcarín! Era quicio!
0: Perdona? Abdelkarim. Hamza.
16: Abdelkarim.
27: L'egipcio.
28: Estic molt perdut amb tot això, jo.
0: Azcarim.
17: Azcarim. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos. Vull dir que, mira, venint del Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que hem anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal. I com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
29: Què t'hi jugues?
0: Aquesta sintonia, Willy. De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia.
30: Què dius, què?
0: De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
29: Pum, pum, pum, pum.
0: És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy? No és nova?
27: No,
0: doncs jubile-la.
31: No és amenaces.
17: Joder.
0: Avui has estat més subtil.
1: Avui has estat bastant més
17: normal, però no te gusta.
0: Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
17: No te gusta una sintonia, pues no, pues quita la sintonia, ja està, es que no passa nada. Tu eres el míster. Tu eres el míster, tu eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar. Ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro.
0: Bueno,
17: i parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
32: Regali roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
0: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. i...
2: Però Falasi, que... has triat una cançó en la que la bateria... La que no toco.
3: Bravo, bravo. Tres breces, bravo.
17: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
0: Però tenia una explicació.
17: Sí, sí, ja.
0: La lletra.
17: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual, ja, si, si poso la lletra, l'explicació, el tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
5: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
0: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
6: Què diu ara, què diu?
0: Hola, Borja.
7: Hola, Olita, vecinito.
0: Aviam si podem saludar,
8: bon dia,
0: Borja. Sí, hola, bon dia.
8: Saludos, què t'hi jugues? Bon dia, quina energia. Tercera etapa. En...
9: Ara ja no cal. Ara és un pèl tard.
17: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
11: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? How can the game you are starting how?
21: Yeah, we are starting the game our way.
24: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
28: La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
17: The game are static how. No, és, joder, mare, és difícil,
0: de Celta.
17: De Celta. Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, clar, com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si és que en té, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
30: And your actuation, how do you... Are you?
31: Come on!
30: And your actuation, how do you... Are you?
33: I ja demà pel culo.
17: Your actuation, how do you do...
34: Ardu.
17: Ardu. Cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
35: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is, man, it's difficult. In a moment, for the two ones, we suffer a little, and after with the third goal...
17: És un tall llarg, eh? Però
0: vull dir, boníssim.
17: No saps què t'agrada més, ja, l'hòstia, the two sí. ones.
28: Les colades de castellà són molt bones.
17: Totes les coletilles.
0: Però se li entén, no?
17: Sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que el va entrevistar, si el va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès, anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
36: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de Saint Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
37: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega
36: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
37: Ah, no, obvio que no, si no estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
36: Bueno, estás ahí adentro.
37: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
38: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
37: Sí.
0: Això és real o és impossible?
17: Però real. Bueno, jo, per la cara, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
0: Que bèstia,
17: sí,
0: no?
17: Que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
1: Hauré d'aprendre d'aquestes
17: sí, dues. Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
39: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton.
40: Cierra la por, que parece que va llum.
41: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
40: Què dius? Que què?
41: Dolly Parton.
42: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
17: Un molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat pel Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
43: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
44: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
45: When I was little,
2: I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
44: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
3: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre debía ser un poco más grande que mis hijos,

0: Dos quarts de nou, la graderia del balcó amb l'Anna Palet i ja tenim hora de presentació de Gabriel Jesús. Ara ens ho expliquen el Santi i el Nil. Abans ens quedava pendent el guanyador o guanyadora del concurs per anar a veure The Weeknd a Instagram. Núria.
1: I mira, sí que tanquem el concurs amb 930 comentaris a l'Instagram del Que T'hi Jugues. Recordeu que el funcionament era seguir-nos i etiquetar la persona amb qui voleu anar al concert. Hem posat tots els comentaris en una plataforma que fa concursos, sí que, i el guanyador que se'n va avui, perquè el concert és avui, a veure el concert de The Weeknd, és l'Aleix Castro, que es diu a Instagram Aleix Castro 17. Per tant, té una entrada doble per anar a veure The Weeknd aquesta nit a l'estadi Lluís Companys.
0: Puja, Willy, puja. Té més cançons, no, aquest noi? Ho dic perquè sempre posem la mateixa.
2: Aquesta sí, no, veure, no? Aquesta és la top, però
0: és molt
2: en té,
0: top,
2: en té d'altres i tant.

0: Ja arribem a les 2 del migdia. Estigueu atents a l'antena de la SER perquè sempre tenim regals als programes d'esports, l'avantatge de compartir empresa, companyia amb los 40, amb Dial, amb emissores musicals que tenen arribada a grans artistes. A la retransmissió del Barça, el que t'hi jugues, sempre fem algun regal. I al carrusel també. Avui és l'últim dia de mercat. Avui es tanca el mercat de fitxatges a partir de les 9, especial amb el Bruno Alemany. Abans, com us deia, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I abans, d'aquí a uns minuts, presentació de Gabriel Jesús com a nou jugador del Barça. Nil, Santi, Santi, Nil.
1: A un quart de 3 està prevista la signatura del nou contracte de Gabriel Jesús. A un quart de 3, insisteixo, està prevista. Ja veurem a quina hora apareix per aquí el futbolista brasiler. Però ja som al Camp Nou, ens hem vingut cap aquí. Així que al llarg d'aquest migdia, primera hora de la tarda, hauríem de tenir les primeres paraules ja com a blaugrana de Gabriel Jesús, que signa acompanyat de la seva família per 3 temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variar.
0: Doncs... Digues. Ah, no,
2: eres
0: David
2: tu,
0: Bernabéu, que estava parlant amb el Santi Ovalle. Val, dona-li una abraçada. Fes una abraçada al David Bernabéu.
3: Ah, primeres paraules de Gabriel Jesús con el Barcelona. Please don't go, exclusiva mundiale.
0: Santi Ovalle.
3: I també incorporazione di Mikael Badza i Mirza Katovic. Exclusiva mundiale, please don't go. Altanto il Real Madrid e Castilla també si reforza con un fichaje. Sergio Martinez de la classe del
0: Diarias.
3: Che?
0: Pubblicato al Diarias.
3: The please don't go. Rumore, rumore. Porto di 7 Nizza senza dormire.
0: Sì, la granita di tutta questa gente.
3: Ah, Porto acabata con la riserva di farina di tutto il porto di Barcellona. Aramateci agente nel porto di Barcellona con mono per colpa mia. Harvey Elliott al Valencia, please don't go. También. Iker Luque al Racing, please don't go. Alex Lopez, nuovo fichaggio del Terrassa, please don't go. Martí Mateo la Rapitenca, please don't go. Victor Garizal al Villa Santa Brigida, please don't go. Albert Llimosa cerca da Lugna della Liga di Migianza, please don't go. Exclusiva mondiale, Giovanni Rovado.
0: A les 9, especial, tancament del mercat amb el Bruno Alemany, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, a la pàgina web, també al YouTube del Larguero. Avui es tanca el mercat, últims moviments. Demà repassarem com sí, queden les plantilles dels grans equips d'Europa, que és contra qui competirà el Barça per guanyar la Champions. Gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies a tu.
0: Un migdia més.
2: Fins demà.
0: Les gràcies les dono als oients, no a tu, Flaqui.
2: Ah, pues
4: jo te les dono tu.
2: Jo te les dono tu.
0: Va, jo a tu també. T'estimo. Adéu.

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Radio Barcelona. Cadena SER.
2: A Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
3: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
4: Un glob de vi.
5: Un glob de cervesa.
6: Un glob entre amics.
7: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de gràcia.

0: Farmacia. Brinda amb nosaltres. ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien. De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
3: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
5: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Dale combustible a tu vuelta acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 9 de septiembre.
8: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu.
9: Bona tarda, Eva.
10: Molt bona tarda.
9: T'he de dir que em sembla un miracle que estiguis avui al llapis de memòria, perquè ho havíem intentat unes quantes vegades i sempre ens havia rebutjat. Què ha canviat?
10: Ha canviat que ara escolto música. I abans no n'escoltava. I com que em demanàveu quines eren les 8 cançons de la meva vida, jo pensava, és que els 8 llibres us els sabria dir, però les 8 cançons, ho veia una feinada. I això ha canviat.
9: I com és que ha canviat?
10: Mira, és que he conegut un músic. És així de fàcil. Vaig conèixer un músic, ens hem fet molt amics i ha arribat a la meva vida per fer-me entendre, segons diu ell, que la música és important i sí, em recomana i ho estic gaudint moltíssim entrar en aquest món que per mi era un món molt hermètic.
9: O sigui, que tu necessitaves un mentor.
10: Un mentor, sí, una cosa així. Sí, sí, sí, sí.
9: És conegut el músic, el coneixem?
10: Sí, pot ser, és el guitarrista de Mishima, en Dani Vega.
9: Home, sí, que el coneixem. I com us heu fet amics?
10: Ai, mira, saps què passa? Que la vigília de Sant Jordi vam coincidir a La Paloma, en què jo llegia un fragment dels Peixos, la meva darrera novel·la, i ell hi posava música. I vam descobrir que som veïns de Cardedeu, som del mateix poble. Tenim dos gossos, la seva gossa es diu Mila i el meu gos es diu Mali. D'alguna manera vam dir, home, hem d'anar a passejar els gossos junts, no? I vam començar a passejar gossos i ens hem acabat fent amics.
9: Que jo pensava, tinc la sensació, i em diràs tu si estic equivocat, que l'èxit literari d'alguna manera t'ha obligat a obrir-te a tu mateixa, que estàs fent coses que fa 10 anys no haguessis fet ni borratxa.
10: Exacte, sí, tens tota la raó, m'ha obligat a obrir-me. Jo era molt... A veure, la feina d'escriptora, i més fins al Parmagel, diríem, que bàsicament escrivia poesia, és una feina molt interna, és molt d'estar tancada a casa, no? és un gir molt interior, molt cap a dins. I el que m'ha portat a la novel·la i les traduccions és aquest, haver de fer aquest acompanyament, no? Aquesta promoció, tots aquests clubs, aquestes presentacions, aquesta exposició pública que d'entrada em feia bastanta basarda i he hagut d'anar aprenent.
9: I es viu millor així?
10: Millor en quin sentit?
9: Tu estàs més contenta, més feliç?
10: El fet de tractar amb gent, sí, m'ha portat més felicitat. El fet d'obrir-me i de fer amics. Jo he començat a fer amics arran de Parmagel. No tenia amics ni amigues. No en tenia. No
9: sí,
10: en sabia fer.
9: L'èxit t'ha portat amics.
10: L'èxit, l'escriptura i passar per Club Editor.
9: És un fet objectiu, sí,
10: d'acord,
9: que tot el que has escrit ha funcionat molt bé.
10: L'èxit en l'escriptura, d'acord. Sí, sí, sí.
9: I això que, clar, de Parmagel és del 2018. Han passat 8 anys, molt prolífics. Sí. Has escrit 5 novel·les. I a més ha estat nominada als Premis Booker, crec que ets la primera escriptora en català en estar nominada al que serien els Oscars de la literatura, perquè ens entenguem tots. Com ho vas viure, allò?
10: Ai, mira, vaig tenir la gran sort que crec que en aquell moment estava escrivint Els peixos.
9: Que és
10: els peixos,
9: la teva última novel·la.
10: No recordo, novel·la. En el cas, poder... Sí, estava immersa en l'escriptura d'una novel·la que no era Boulder, no? I per tant, això em va fer una mica com de para-xocs, no? De tota aquella tensió mediàtica en aquell moment. Llavors ho vaig veure amb alegria, a més, bé paulatinament, no? Primer entres a la long list, no? Que hi ha diverses novel·les, després al cap d'un mes o dos la short list, després fas el viatge a Londres...
9: Arribes a la final.
10: Arribes a la final i bé, molt ben acompanyada, això sí, vaig sentir això, molt ben acompanyada. Hi havia allà, hi havia, a part de la meva editora, l'Institut Ramon Llull, no? És a dir, sí, hi havia aquesta sensació i també la sensació de dir, ostres, que, i això em vaig adonant allà, sobretot que de cop i volta els focus una mica no només es posaven sobre la meva novel·la o sobre la meva obra, sinó sobre la literatura en català, perquè era un idioma que hi havia molta gent que no sabia ni que existia, no? Llavors és aquí som una constel·lació d'escriptors i escriptores vius i morts que escrivim en català.
9: Eres l'abanderada, una mica.
10: Bueno, mira, no ho sé. Aquesta paraula és una mica estranya, però sí, sí, sí, era l'excusa, no?
9: La representant.
10: I en el fons, doncs, que a mi que es posés la mirada en el que és la literatura catalana, això sí que em va agradar moltíssim.
9: Va guanyar un escriptor búlgar que es deia Georgi Gospodinov, amb la novel·la Time Shelter. Te l'has llegit?
10: Doncs no me l'he llegit. Està publicada, traduïda en català. Si no m'equivoco, Periscopi podria ser, però si no m'equivoco, ara tinc parlo de memòria, i no l'he llegit. A veure, jo tinc una excusa molt fàcil i molt ximple, que és que bàsicament llegeixo autors morts i aquest home, Déu-li conservi la vida molts anys, no? Però no,
9: si voleu que també llegeixi l'Eva Baltasar, primer
10: l'heu
9: despitxar, evidentment.
10: No, també llegeixo alguns vius, per tant ja et dic que no. No és excusa, però no, no, segurament algun dia hi arribaré.
9: Sí, home,
10: soc molt
9: bé,
10: intuïtiva,
9: no?
10: Amb les lectures, home, sí. Potser sí que ho hagués hagut de fer.
9: Potser
10: però
9: també...
10: Però aquests imperatius, no.
9: T'entra la ràbia de dir, ostres, millor no, Boulder. Boulder era no, molt millor.
10: No, a veure... No.
9: Pot passar.
10: És això de dir un llibre millor que un altre. Tots els llibres es poden llegir des de molts llocs i tenen el seu valor. Això és... Jo no ho faria, no jutjaria el llibre d'un altre, sisplau.
9: Com dèiem, l'Eva Baltasar és la primera catalana en estar nominada als Premis Booker. S'ha obert gràcies a l'èxit. I això també comporta danys col·laterals. Hem d'estar atents perquè em consta que a vegades a les entrevistes s'inventa coses. Sí, pot ser que en algun moment ens la vulgui colar i ho hem de detectar. Això ho has dit tu mateixa, eh?
10: A veure, si la colo és involuntàriament. No ho sé, és que jo de vegades, de veritat...
9: Segur?
10: Jo crec que tenim molta facilitat els escriptors, com a mínim, per inventar històries, no? I de vegades hi ha preguntes que ben bé no saps com et cauen i jo sóc molt conscient que de vegades les he respost de maneres totalment contràries, en llocs diferents, perquè jo em sentia diferent o perquè posava en valor moments diferents, experiències diferents, i me n'adono que em contradic, i que sóc molt voluble, i que canvio d'opinió, tal com...
9: Però això està bé.
10: Sí, clar, no sé, som humans, no?
9: Però està molt bé el que et dius, eh? Però
10: no hi ha voluntat de mentir.
9: En una entrevista
10: però pot ser que menteixi.
9: En una entrevista deies, quan veig que no s'han llegit el llibre, m'invento coses.
10: Home, això també.
9: Hi ha voluntat, llavors, de mentir. Sí que és molt voluble, però molt ràpid.
10: Això també en aquell moment. Avui vinc molt tranquil·la.
9: Així m'agrada. Doncs va, avui, en el segon programa de la temporada 26-27, és un plaer connectar les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptora Eva Baltasar.
11: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manaus.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar. I em va recomanar aquesta, i com hi ha molt calé ballada.
0: Ara balles, també, eh?
1: Ai, ballo a casa, sí.
0: A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. En la meva pròpia intimitat. No, també ara... També ballo, si cal, alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament, sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre dies...
1: Ai, és d'aquí... Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant amb paracaigudes, eh?
1: Ai, calla, no.
0: D'aquí quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet?
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins ha arribat un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. I la meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia...
1: Jo em vaig formant allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, és la meva mare era del Círculo de Lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que
0: la teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Ets bona amiga?
1: Vull pensar que sí, tant com ella.
0: Bueno, tu com et veus?
1: Jo em veig molt bona amiga.
0: I ets més de... Saps aquesta gent que es mou molt bé o en cercles reduïts o en cercles molt grans? Hi ha gent que, per exemple, en el tet-a-tet està molt còmoda, sí. En canvi, la poses a 8-9 persones i es fa petita.
1: Jo em faig invisible.
0: Tu ets d'aquestes.
1: Petita. Jo passo
0: jo
1: molt discreta.
0: Jo,
1: dues, màxim tres persones. Si som tres, ja sol callar bastant, eh? Amb dues, escolto i xerro.
0: És on estàs millor, aquí, no? En un llapis de memòria.
1: Sí, tant, sabem que ningú ens escolta. Estic comodíssima.
0: Bueno, és elíptic, d'alguna manera.
1: Sí, exacte.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera. Ara balles... fas amics...
1: Bueno,
0: vull dir...
1: Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé. Mira, l'altre dia, la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir... em va dir... Perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany. O de més que de personalitat de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo... I em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida. Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
0: Sí, poses tot allà.
1: Sí, ja hi estan avesades, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys de la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que solc beure, que no és gaire, però en va temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
0: Sí, i fas un actor's studio, fas com,
1: sí,
0: com
1: si
0: fan els
1: actriu,
0: actors amb
1: sí,
0: els personatges.
1: Sí, sí, sí, sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt. Del personatge principal de la novel·la.
0: Ets escriptora Stanislavski.
1: Potser
0: és una nova manera de...
1: Sí.
0: Escriptora de mètode.
1: Sí.
0: Clar, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
1: sí.
0: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
1: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo en dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
0: Perquè està tot pagat, no és
1: exacte,
0: de feina.
1: Exacte, exacte, no, exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? Ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de, bueno, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per ella és a casa, l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
0: Ciao.
1: Sí.
0: Han vist l'entorn literari.
1: Sí, exacte.
0: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
1: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser, aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Bé, aprendre. I
0: hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys, a més tu eres mare soltera, vas ser mare amb 24 anys, i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol, aquella sèrie.
1: Una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que la mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet, i em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
0: És increïble.
1: Però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
0: i s'havien
1: trobat gent a dintre.
0: Que a vegades el perill no tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
1: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
0: I com és que vas tornar?
1: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo.
0: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
1: Sí, i tant.
0: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
1: Clar,
0: és el pitjor company del món.
1: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I, de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores, i per mi anar a passejar
0: pobre
1: el gos...
0: És...
1: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, és com un husky.
0: Demana Aquarius,
1: ell tira
0: quan arribeu
1: a casa.
0: Sí. Donen begudes energètiques,
1: sí, sí,
0: Eva.
1: Sí. No, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat en què connectes amb tu, que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
0: I les novel·les es passegen,
1: es
0: no?
1: I tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta i escriure. Bàsicament és feina per mi d'exterior.
0: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa, d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
1: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental, i després que a mi m'evoca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor, anava a dir esquelets d'animals, no? Llocs on hi ha passat la mort, la vida i la mort.
0: Veig el John Wayne, estic veient.
1: Home, una mica... Per Magel acaba amb una imatge així, amb un cowboy cavalcant cap a... cap a l'horitzó, no? Doncs cap a la posta de sol.
0: Baudelaire la recordo molt de llegir-la, també Ocàs i Fascinació, són les dues que recordo més, i són novel·les que fan fred.
1: Sí, però hi ha aquesta desolació, no?
0: Això sí.
1: Aquest paratge que pot acollir un ésser solitari. I crec que l'he escoltat molt escrivint a les Hermanes Gutiérrez, escrivint, crec que va ser Mamut i Ocàs.
0: Ocàs passa fred, la bruta.
1: Sí, passa fred, però aquests paisatges, que poden ser molt tòrrids, no, de nit són molt freds, també. És el que passa als deserts,
0: ara,
1: no? Aquí t'he enganxat.
0: Aquí m'ha pillat. Doncs va, escolteu una mica Hijos del Sol, que és una cançó que hem trobat al Llapis de Memòria de l'Eva Baltasar.

0: ens hem d'imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors que t'he imprès en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi
1: fet aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo he vist que això, a Cardedeu abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafès segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa. Que això...
0: Respondre mails.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara és més... De moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular. La Eva Baltasar està escrivint una
1: Vinga,
0: nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No,
0: és,
1: sí, està a les beceroles. Jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi
1: Booker?
0: Ui, jo
1: no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I em servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, i em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada en l'habitació i que hi hagi cert silenci. Llavors hi ha èpoques en què, per exemple, Peixos va ser una novel·la escrita en absolut silenci.
0: Clar,
1: això et dic, aquestes hores de la matinada en què tothom dorm. Jo no necessitava aquesta sensació de que el món està dormint, almenys el món més proper està dormint. I ara no, ara, per exemple, estic escrivint amb música i amb una sola cançó que me la poso en bucle, diríem, no? És a dir, no paro d'escoltar. No l'he dita perquè no la vull revelar. Però és que et deia venir que m'ho preguntaries, eh? Però sí, amb una també instrumental i me la puc escoltar durant 2 hores seguides i m'acompanya molt bé.
0: Espero que no sigui Carmina Burana.
1: Ja ho veurem. Ja veurem que en surt. No.
0: Tindries atacs d'ansietat.
1: No és.
0: 3 quarts d'hora.
1: No.
0: Que escrius amb escaleta? Saps on vas?
1: No, mai.
0: O sigui, és des d'una intuïció absoluta.
1: Sí. Jo el que necessito per començar a escriure, com a mínim fins a dia d'avui, és trobar una veu que em sedueixi, que em porti cap a algun lloc. Aquella necessitat de conèixer algú mitjançant l'escriptura. I clar, quan coneixes algú no tens una... Com a mínim, jo no tinc una escaleta, no? Tu et vas citant amb aquesta persona, te la vas trobant i vas coneixent. I jo és com visc l'escriptura. Jo cada dia em retrobo amb la protagonista o el protagonista, o depèn de la novel·la, no? Però generalment és una sola veu, i la vaig coneixent. No és més que això. Llavors sí que intuïtivament doncs, tires cap a un lloc, tires cap a l'altre, una mica a vegades és com anar travessant un desert, no? Que et sembla, mira, anem cap allà que sembla que hi ha un oasi, no? Arribarem a un bon port. I quan arribes era un miratge. Llavors,
0: tornes enrere.
1: Jo de vegades he desfet la feina de tot un estiu, el mes de setembre ha quedat desfeta perquè veia que no.
0: Quan reescrius.
1: Però, no, desfer, quan dic desfer vull dir eliminar i llançar. No, reescriure ja és sobre allò que sí que saps que quedarà, i això sí que la reescriptura també és diària. Per això jo veig com una feina gairebé de fer un brodat, no? Que tu vas fent petites puntades. A més, jo quan em poso a escriure, escric, jo si en un dia escric 5 o 6 frases que a mi em satisfan, jo estic contenta.
0: Fas el dia.
1: Sí, vaig molt
0: sóc sí, no ets
1: molt
0: com Stephen King, que deia cada dia d'escriure 2.000 paraules.
1: Impossible, no podria, no, jo vaig fent, i sí que hi ha dies que sembla que la informació, el text baixi de dalt, no? Que sembla que l'escrius i dius, ostres, això és que no hauré ni de retocar, és que sembla que no ho hagi escrit ni jo, i altres dies, amb alguns fragments, en què t'hi has de... Anava a dir barallar, però no, hi has de jugar una miqueta més, hi has de ballar una miqueta més, no? Mm. I aquest sí, bueno, ens porten una mica més de feina, però que per mi és un gaudi, perquè treballar amb el català, no? Està, és una relació gairebé amorosa amb la llengua, i a més jo treballo poèticament, per tant... Em satisfà moltíssim.
0: La manipules, no? La llengua.
1: Sí, sí.
0: Mira, aquí queda millor, sí. Hi ha una sonoritat.
1: I tant, no, i busco crear moltes imatges, no? Per dir en poques paraules el que hagués pogut explicar, doncs, en paràgrafs sencers, i sobretot la música, el ritme, no? És això, és... Uh-huh. I, jo què sé, acabar un capítol amb una paraula que dius, ai, no sé per què no acaba de ser la paraula, i ai, és que és plana, hauria de ser aguda, no? Això són punyetes de poeta, que són les que jo més gaudeixo.
0: Això ho deia en Josep Pla, no? Que ell fumava per trobar l'adjectiu precís.
1: Mm, ja l'entenc perfectament. Jo, escrivint, tinc moltes ganes de fumar moltes vegades. No ho faig, eh? En Boulder sí que em vaig aixanar, però sí que hi ha aquella necessitat, no sé per què. Jo he estat fumadora poquíssim, eh? De molt poc, dels anys bàsicament universitaris, de quan estudiava filosofia, i... però sí que de vegades tinc... Sí, el que faig és aixecar-me i anar a fer un vol, o no, moure'm per casa, no?
0: És més sa.
1: Tampoc cal... Sí, clar.
0: Sí, més sa.
1: No, és irrefutable, és molt més sa, i ajuda que movent el cos, els engranatges de la ment es mouen també. Llavors, tornes a seure al cap de 5 minuts, 10, mitja hora, una hora, i apareix la paraula, tota soleta.
0: I les 5 novel·les són en primera persona?
1: Sí.
0: Això és perquè et sents més còmode aquí o potser t'incomoda però creus que és el que més et funciona?
1: Crec que és que em surt així, no sé per què. Per Magel, clar, jo vaig començar a escriure per Magel i arran d'un exercici que em va demanar una psicòloga que va dir escriu la teva vida en 4 pàgines i clar, ja escrivint la meva pròpia vida en 4 pàgines vaig descobrir la veu de la protagonista de Per Magel que no explica la meva vida sinó que ja se'n va a una altra banda. Però clar, ja va ser un exercici que vaig començar en primera persona. I ja com a... Quan abans et deia, sí, jo m'agrada conèixer algú a través de l'escriptura, no? El personatge és algú que estic coneixent, però alhora m'hi emmirallo molt. M'he d'identificar moltíssim i la primera persona m'ho permet, això. Mm. Aquesta identificació màxima, no? És aquest doble joc.
0: I també et permet que totes les entrevistes dels 5 llibres et preguntin, la protagonista ets
1: I
0: tu,
1: tant,
0: Eva?
1: I tant. Doncs depèn del dia dic que sí, depèn del dia dic que no. A veure, sempre hi ha alguna cosa. Aquí tant. I home, i més en Peixos. En Peixos ja vaig dir, la farem que sigui escriptora, ja veuràs com jugarem ara. Els clubs de lectura seran, ja ho estan sent molt entretinguts. Bé, perquè moltes de les coses que diu aquesta protagonista, que és escriptora, jo les defensaria també. Sí, surten de mi. Moltes, no totes. Quines? Quines no? Venim al club de lectura i allà...
0: Bona promo. Cap al que tinc entès, a Peixos, tu volies escriure una història d'amor.
1: Sí.
0: Però et va sortir una història d'amor...
1: De terror.
0: Sí, toxiquíssima.
1: L'amor i el terror estan molt
0: propers. Això és la inèrcia,
1: propers.
0: No? Tu comences a caminar pel desert...
1: Exacte.
0: I
1: sí,
0: arribes aquí.
1: Sí. No, jo sabia que seria una història d'amor, que bueno, no sé com acaba, no? Si veu malament, però que seria de terror, també. Sí, hi havia aquesta voluntat d'anar cap allà, per això la dona de la qual s'enamora la protagonista ja la començo pintant com una mena d'ogressa que viu una mena de castell fantasmagòric, no? I aquí jugo molt amb elements de la novel·la gòtica, però bé, tinc un amic que em va dir que és que tota història d'amor és una història de terror, si no, no seria una història d'amor. Bé, jo ho veig, però no ho defensaria. I per mi l'amor ha de ser sa, ha de ser bo, ha de ser responsable, ha de ser madur, no? Per tant, una història d'amor o terror sembla un oxímoron.
0: I quan viatges, perquè ara estàs anant a moltes presentacions, escrius durant el viatge o aparques?
1: No puc escriure. No puc perquè el viatge, per mi, és això, és un viatge cap a l'exterior i a mi em costa molt fer aquest moviment, que hi ha escriptors que els saben fer molt bé i els envejo i els admiro, que és que són capaços d'escriure al matí i anar-se'n de viatge a la tarda o anar a un acte a la tarda. Jo, el dia que com avui, que vinc aquí, no? I per mi és una exposició pública, és un moviment cap a fora... A la tarda avui no crec que escrigui, perquè aquest tornar a entrar cap a dintre em suposarà, avui res, demà ja podré fer-ho, no? Però si és un viatge, de vegades sortir 10 dies em porta potser 10 dies de tornar a entrar a la novel·la. Em costa moltíssim. Sí que al principi vaig tenir la temptació de dir, ostres, ja que viatjo tant, el primer any vaig viatjar molt, i vaig dir, doncs m'enduré un ordinador portàtil i provaré d'escriure als hotels, i no, per mi és impossible. Prefereixo llegir, que això sí que puc fer-ho, i reservo l'escriptura per casa. És que,
0: escriptora sí. de mètode, com dèiem.
1: Doncs mira, sí, més del que em pensava.
0: Tries on viatges? O sigui, hi ha viatges que dius, mira, aquí no em ve de gust anar,
1: no
0: i
1: tant,
0: aquí sí?
1: Sí, miro que tinguin sentit, que siguin viatges en sentit, que
0: tot és a presentacions de llibres, eh?
1: Sí, sí, presentacions, hi ha festivals, sí, no? Sí. Hi ha tot. Per exemple, sol que anar a universitats on em conviden perquè estan aprenent el català, hi ha grups de català i estan llegint la meva obra. Home, per mi això té sentit i sol que anar-hi. O festivals en què realment veus que estàs potser compartint taula amb un escriptor o escriptora que coneixes o que tens alguna mena de... que hi ha alguna relació entre les obres, no? I que la puc haver llegit o no, però si no ja m'encarrego de fer-ho, i que té un sentit. Ara, quan sento que potser ets un número més en una taula amb quatre escriptors més, que parlareu una hora i no els coneixes, no fa gaire sentit. També intento preservar mesos per escriure. Jo ara he hagut de dir que no a quatre o cinc viatges a diferents... a Milà, a Praga, a Berlín, diferents llocs. És que realment... és que si començo a fer això, no sé quan acabaré aquesta novel·la. Passaré la tardor sortint, intentant entrar a la novel·la.
0: T'has de bloquejar a temps.
1: Exacte, sí. Llavors, el que sí que puc fer són clubs de lectura, que en faré molts per Catalunya. Això sí que no em trenca el ritme.
0: Has dit Milà, Praga i Berlín, que tenen un patró comú, és que no tenen port. Perquè tu les ciutats en port no te les perds. I per això, al llapis de memòria de l'Eva Baltasar, també hem trobat la que ella diu que és la cançó portuària per excel·lència, i no és una altra que Amsterdam, de Jacques Brel.

0: Estàs vermella com un tomàquet, eh, mentre sona l'himne de la Legión.
1: Molt.
0: Ho hem aconseguit? Això podria ser una cançó antillapis?
1: No, seria una cançó que m'incomoda una mica, sí.
0: Aquesta la cantava Millán Estrai en aquells anys,
1: No sé qui és.
0: Millor. Bueno, un senyor...

0: no, és que ja...
1: com és el que hi ha.
0: Què vols? Sí, jo no deixaré d'intentar portar el meu granet de sorra, no? Per anar en una direcció una mica contrària, intentant acompanyar bé la gent a qui acompanyo, intentant escriure el que escric, el capdavall, que també crec que, bueno, obre una finestra cap a una altra banda, però sí, no... No fa bona pinta, i més això, més que veure que anem cap a llocs on doncs podem arribar a patir molt més, no? I això sí que...
1: En parles amb les teves filles? Perquè clar, si la Geran té 23 o 24, la petita que en té...
0: 15, farà ara. Sí, està a punt de fer 15.
1: Tens el tema del genocidi de Gaza, tens el que està passant a Ceuta ara mateix... Sí. Com s'encara això amb adolescents?
0: Home, com s'encara? A veure, que siguin bastant conscients, sí, això sí, del que està passant, i intentar que arribin a ser persones lliures i autònomes. Jo intento, no? És que això és molt complicat, però que la llibertat de pensament no es perdi. La llibertat de pensament, i al final ja remaran cap on hagin de remar, però que com a mínim que siguin persones, entre moltes cometes, molt complicat, però lliures, no? I això fa que puguin arrossegar altres persones també cap allà. Fàcil no és, eh?
1: No.
0: Fàcil no és.
1: I a més que és el futur que els hi quedarà amb elles.
0: Sí, exacte, i els seus descendents.
1: Va, siguem una mica optimistes.
0: Vinga, oi, pareu ja això.
1: Va, sí, hem de tancar el teu llapis de memòria i pararem.
0: Home,
1: ja això. Has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Sí. Tenim el Como tú, que és el poema de León Felipe musicat per Paco Ibáñez, o tenim la cançó número 7 en colors del Pau Riba.
0: Mira,
1: en què vols que tanquem?
0: Ostres! Va, tanquem amb Pau Riba, que se'm va
1: tanquem
0: més cap a la
1: Riba.
0: Poètica que tinc al cap.
1: Per què t'has quedat amb Pau Riba, Eva?
0: Home, perquè... Mira, aquesta cançó, la cançó sèptima en colors del disc Diotria...
1: Curteta, 7 minuts i 29 segons.
0: Sí, però és que és meravellosa. És que jo l'escolto i dic, mira, és que és ben bé, el meu cap és així. Moltes vegades em sento que el meu cap és això, no? És aquesta... Hi ha una... És una mica psicodèlica, hi ha tota aquesta barreja amb la naturalesa, tota aquesta gran profusió d'imatges, no? Aquesta mena de desordre ordenat... I, bueno, doncs és una cançó que m'estimo molt, per tant, anar cap aquí.
1: I pocs elements més antifeixistes que el Pau Riba trobarem.
0: Exacte, gràcies.
1: Perquè és un senyor, bueno, era un senyor hippie,
0: sí,
1: a qui se la parava tot,
0: sí,
1: i això posa molt nerviós
0: els
1: feixistes.
0: Clar.
1: I a més amb unes lletres que ells no entenen.
0: Exacte.
1: I aquest tio d'on ha sortit, amb patilles,
0: tampoc,
1: però qui
0: tampoc.
1: És? Eva Baltasar, ha sigut un veritable plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Igualment, estic aquí.
1: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero i el Jordi Orós a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el gran Pau Riba. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manal.
3: Són les 4 de la tarda, les 3 en Canàries. Sigue creciendo el número de personas cuyo fallecimiento se atribuye a las altas temperaturas. Hasta ayer mismo, hasta finales de agosto, Sanidad estima que han muerto 5.234 personas y la estadística no se cierra hasta que termine este mes. Marina Fernández.
4: Nunca desde que hay registros un verano había sido tan mortífero por culpa del calor, y el de 2026 va a superar por mucho el de 2022, el que hasta ahora había sido el peor. Hasta el 31 de agosto ya sumamos medio millar más de muertes atribuibles al calor que en 2022, cuando se registraron 4.789 desde mediados de mayo hasta el 30 de septiembre, que es el periodo en que Sanidad mantiene activo el plan especial por altas temperaturas. Por delante tenemos, por tanto, un mes y días todavía de calor extremo, anómalo para esta época del año en muchos puntos de España durante la segunda mitad de esta semana.
3: Naciones Unidas anuncia que la falta de fondos obliga a reducir a la mitad su asistencia en Cisjordania, a pesar de las necesidades de la población. El Programa Mundial de Alimentos habla de una reducción en el número de personas a las que puede llegar ya desde este mes de septiembre. Victoria García.
5: La ONU anuncia que no tiene suficiente dinero para mantener el actual flujo de ayuda humanitaria en Palestina. En breve reducirán a la mitad las aportaciones de alimentos y artículos de primera necesidad. Lo ha anunciado Saul Hughes, que es el director del Fondo Mundial de Alimentos de la ONU.
6: But as food insecurity doubles in the West Bank, WFP's operation is about to be slashed.
5: De las 400.000 personas a las que ayudábamos, solo podremos asistir a 200.000, y es que las contribuciones de ayuda exterior de los principales donantes occidentales

0: La Ventana. Carlos Francino.
1: Seremos muy directos.
2: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
1: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
4: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: Tornada a les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA amb mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
6: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Còmica. Un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Còmica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Marvel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Marvel, dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemarvel.com y descúbrelo.
3: Cadena SER y SER Cataluña.

0: ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte?
1: Voy a cogerte este trocito y lo voy a poner en la introducción
0: Muy
1: del
0: bien.
1: Faro. Te lo
0: Regalito musical para el Faro. Noche. Un beso, Mara.
1: Adiós.
0: Hasta esta noche. Ignacio, hasta la próxima
2: hasta
0: semana.
2: La próxima.
0: Chao, chao.
3: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Davnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona dijous.

0: Avui, al balcó, com ha evolucionat la intel·ligència artificial aquest estiu? Fem ciberseguretat amb la nostra experta, Selva Orejón. I després, ciència i filosofia amb Jordi Mir i Salvador Massi.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Laura Polo del Foc, com estàs?
2: Què tal?
0: Aquesta temporada al balcó tornem a parlar d'habitatge, cada dos dimarts. L'habitatge continua sent un dels problemes socials més importants. Serà ja la tercera temporada d'Article 47 i serà la tercera temporada amb en Jaime Palomera, antropòleg, investigador expert en habitatge a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Jaime, com estàs?
3: Doncs superil·lusionat. La veritat és que sempre emociona i reconforta estar en un refugi com és el balcó.
0: Dius per la temperatura i per la calidesa, no?
3: Sí, sí, no parlo només del refugi climàtic. És un Escolta refugi que... per pensar, per compartir...
0: Que bé. Ahir vas passar calor, eh? Ahir? Vas estrenar ja, aviam. Ahir vens rodat ja, perquè ahir vas estar amb José Luis Sastre a Hora 25.
4: El tamaño medio de una vivienda, ahí entran todas, de las nuevas, suele estar entre los 80, 90 metros, pero lo que sucede, mira, ahora por donde estamos pasando, ¿sí? Es de noche, pero...
0: Jo no em perdria, busqueu el reel, perquè s'està morint de calor a dins del cotxe, sí. Jaime Palomera, i fa així com, sisplau, baixeu la finestra.
3: Sí, bueno, em va fer molta il·lusió que, bueno, estan al primer dia de la nova temporada de l'Hora 25 amb en Sastre, i clar, van començar i em van convocar allà a vora del Camp Nou. Sabeu com està el Camp Nou dia de partit? Ostres. Hi havia el Barça Rayo Vallecano i com el Siki Rodríguez i companyia saben,
0: sí.
3: I em van convocar 10 minuts abans i em va costar moltíssim arribar en bicicleta,
0: esquivant passejants i culers, segurament, clar,
3: sí,
0: clar.
3: Sí. I vaig arribar suant i immediatament ens fiquem dins d'un cotxe que crec que és el cotxe de Cadena Ser, sí. Catalunya.
0: Conduïa
3: i érem 5 persones, sí. El Sastre i diversos dels vostres companys són bastant alts, per tant anàvem bastant apretats. I clar, em comença a preguntar el José Luis sobre el govern, sobre les polítiques que estan fent. Estàvem xurrejant, encara no m'havia posat el cinturó de seguretat. La veritat és que va ser un repte.
0: Tu li vas explicar al Sastre que el preu d'un habitatge nou de 80 metres està superant els 700.000 euros. Mira que aquí n'has parlat mil vegades. A mi em segueixen esfereint aquestes xifres. Fa res hem conegut les dades de l'índex de preus de l'habitatge. En 12 anys no ha parat de pujar i el preu de l'habitatge és el doble de quan va caure durant la crisi del 2014, Laura.
2: Sí, és que si mirem la gràfica durant aquests 12 anys, que són 48 trimestres consecutius, aquesta gràfica només fa que creixi, no hi ha alts i baixos. És una línia recta que puja i puja fins a arribar als 107 euros per metre quadrat, com dèiem, el doble respecte als preus de la crisi, que estava a 53. I també molt més alt que durant la bombolla, que el preu no superava els 84 euros. En el cas de Catalunya és la tercera comunitat autònoma on més han pujat els preus, només per darrere de Madrid i les Illes Balears.
0: Jo crec que havíem de començar amb aquestes xifres. Ja, clar, ahir li deies, per repetir-ho, perquè no estigués escoltant Hora 25, són preus inassumibles pel gran gruix de la població. Tu parlaves de la classe mitjana, deien, Sastre. Sí. Què ha passat amb la classe mitjana?
3: Sí, ara mateix, qui s'estigui comprant un pis a Barcelona, i no només Barcelona, a qualsevol ciutat mitjana, gran, de Catalunya... Si li pregunteu com s'ha comprat el pis,

0: Ben asseguro que al final us revelarà que ha estat gràcies als pares, que m'han ajudat, perquè m'han fet el que s'anomena una donació, uns diners...
1: La herència en vida, no? També
0: sí,
1: es diu.
0: La mitjana ara mateix està entre els 35.000 i els 45.000 euros a Espanya de donacions. De fet, estem en un pic, un rècord històric de donacions. La generació de la gent gran, baby boomer, està fent un esforç molt important, si té fills o fins i tot nets, per ajudar-los a comprar-se el pis. I la realitat és que això a les xarxes socials no ho veus. Tu quan entres a Instagram hi ha vídeos de gent, m'acabo de reformar, m'he comprat un pis, me l'he reformat. Mai t'expliquen en aquell reel que, escolta, me l'he reformat perquè els meus pares m'han donat 100.000 o 150.000 euros.
1: No expliquen d'on ve la pasta, clar.
0: Clar, perquè si ho expliquessin, aleshores potser la gent començaria a dir, home, perquè la realitat és que una persona... El que és increïble és que hi ha persones que venen d'uns orígens humils o modestos, treballadors, que han anat a la universitat, que estan treballant duríssim i que tenen uns ingressos relativament bé, però que malgrat tot això no poden estalviar per comprar-se una casa. I aquesta és la realitat, que la història que hi ha darrere la crisi a l'habitatge és la de la desigualtat, que està creixent i que l'objectiu, per tant, no és només garantir l'accés a un habitatge, sinó atacar l'augment de la desigualtat entre aquells que ja tenen cada cop més riquesa i aquells que, per molt que treballis i estalvis, no arribes a comprar-te ni el teu piset.
1: I de desigualtat parlem. El tema que hem triat avui, perquè el problema de l'habitatge va més enllà dels preus, com dèiem, que no paren de créixer. Hem viscut un estiu amb temperatures rècord. Molta gent ha sobreviscut amb temperatures dins de casa que no baixaven dels 30 graus. La pregunta que ens fem avui, article 47, és: els propietaris dels pisos tenen obligació de climatitzar els pisos que tenen al lloguer? Estan obligats, per exemple, a posar aire condicionat? En últim cas, ventiladors, el que sigui? Què contestes, Jaime?
0: Avui en dia, un habitatge pot tenir una cèdula d'habitabilitat, per tant, un habitatge pot ser legalment habitable, però des d'un punt de vista tèrmic pot ser perfectament inhabitable.
1: Per tant, la resposta és no.
0: La resposta és no. La resposta és que ara mateix un habitatge que no tingui ja l'aire condicionat instal·lat, aquest aparell, no hi ha l'obligació per part del propietari de fer-ho. La llei no t'obliga. El que passa és que les nostres ciutats van ser dissenyades per un clima que ja no hi és, que ja no existeix.
1: Com els hi ha passat a la resta d'Europa. Aquest estiu, Laura, per això han sortit veus qüestionant aquesta llei.
2: Clar, és el cas del diputat de Compromís, integrat al grup Sumar, Alberto Ibáñez, que demanava precisament un canvi de llei per incloure la climatització dins la definició d'habitabilitat.
3: Esto es inhumano e indecente en un país donde hay gente que se lleva 2.000 y 3.000 pavos por alquilar una casa que heredó de sus abuelos. Pero nosotros sí que entendemos que al igual que existe unas células de habitabilidad para poder tener una vivienda, estas tienen que actualizarse a la realidad del año 2026 y que una vivienda sin ningún tipo de climatización no es habitable y no lo va a ser cuando las temperaturas sean peores.
1: Es importante abrir este debate y es... Realment?
0: Aquí encara no, però a França i a Alemanya és un debat super, super calent. Mai més ben dit.
1: Mai més ben dit.
0: Hi ha una autèntica batalla entre l'esquerra i la dreta en posicions cada cop més enconades. Els està passant que no s'havien trobat mai amb aquesta temperatura. Mai haguessin pensat que necessitarien aires acondicionats allà o que necessitarien solucions d'alguna mena.
2: Clar, perquè la llei diu que el pis ha d'estar habitable, però... Que faci 35 graus dins el pis no es considera inhabitable, aleshores. Eh?
0: Exacte, no té en compte el confort tèrmic.
1: Mm-hmm. Jo veia aquest TV3 una parella que havien anat a París, i a més, horrorós, horrorós, no es pot suportar estar aquí a París. Jo pensava, doncs, ara quan torneu...
2: Ja veureu. Vols...
0: Però París ha estat terrible, ha estat horrorós.
1: Sí,
0: estat...
1: Sí. Mm-hmm. Perquè ja no tenen
0: feia...
1: res.
0: Aquest estiu ha fet més calor en alguns dies a París que a Abu Dhabi. Sí, sí. Eren imagina't. Els titulars...
4: Sí. I que la gent posava aquests papers de tèrmics a les sí. finestres perquè la calor no entrés encara més a les cases, perquè no hi estan aïllades.
1: Doncs benvingut serà aquest debat. Hem parlat amb l'Aina, que està de lloguer en un pis a Barcelona aquest estiu, farta de la calor que va passar els anteriors. S'ha instal·lat l'aire condicionat gastant-se, atenció, més de 1.000 euros, clar.
5: Fa que visc aquest pis aproximadament uns 2 anys. Val? És un pis petitet de la dreta de l'Eixample, a Barcelona. I una dada rellevant és que està orientat a sud. Llavors, durant l'hivern és meravellós perquè entra molta llum, però durant l'estiu és una espècie d'invernadero on bueno, toca molt, molt el sol i fa molta calor. Llavors, l'estiu passat ja vam veure que la cosa començava a ser difícil de suportar i a banda del ventilador de confiança que teníem fins aleshores vam comprar un pingüí aquestes màquines que, tot i que fan una espècie d'efecte d'aire condicionat, necessiten tenir una sortida cap a l'exterior perquè tenen el tub que treu l'aire calent. Llavors, com que no teníem cap finestra preparada per això, el que fèiem era tenir la finestra una mica oberta perquè pogués sortir el tub cap a fora i que dins de casa doncs, digués una mica més de fresca. Era una mica contraproduent, però vam sobreviure amb això. Aquest mes de maig ja vam veure que l'estiu venia molt fort i vam decidir ja cap a finals de maig, principis de juny, que era necessari posar un aire condicionat. Crec que no es pot viure a la ciutat de Barcelona durant un estiu sense tenir un aire condicionat. O sigui, no sé com deuen fer-ho les famílies que no tenen la possibilitat de posar un aire a casa seva. I llavors ja a principis de mes de juny vam posar l'aire condicionat. Primer havíem estat parlant amb el nostre propietari de si, doncs, donades les circumstàncies climàtiques, volia o podia posar-nos l'aire condicionat. Ja ens ho esperàvem i la resposta va ser negativa, que ens ho havíem de posar nosaltres si volíem i que, molt important, quan marxem del pis ha de quedar exactament igual que quan no hi havia l'aire. Val? Llavors, nosaltres vam assumir la despesa de posar l'aire, que, clar, evidentment és la màquina, però també la instal·lació, que ronda, en el nostre cas, els 1.000 euros. I, clar, quan marxem d'aquest pis, que, òbviament, com és de lloguer, haurem de deixar com estava al principi, doncs ja haurem de desmuntar tota la instal·lació, a treure les màquines, etcètera, etcètera. Llavors, aquest estiu hem estat molt bé gràcies a l'aire i podíem estar a temperatures doncs, de 26, 27 graus, que durant l'estiu és força agradable, perquè si no ens anàvem a temperatures de 33, 34 graus tranquil·líssimament. Llavors, la solució ha estat aquesta, posar nosaltres l'aire, assumir nosaltres la despesa i quan marxem doncs, ja veurem com ho solucionem, a veure si podem arribar a un acord amb la propietat o si haurem de desmuntar tota la instal·lació i emportar-nos les màquines a un altre lloc.
1: Emportar-se les màquines a un altre lloc, i m'imagino igual acabar de pintar, no?, si has arrencat l'aparell, que en un món idíl·lic seria perfecte. Compra el propietari, ho deixa instal·lat i és un, no sé, un avantatge més que té aquell pis per llogar-lo.
0: Sí, sí.
1: En un món idíl·lic, tu m'estàs mirant
0: dient...
1: No sé,
0: és un món tan idíl·lic, no ho veig tant... Ho veig com una mesura... No, què va, al contrari, penso que és una mesura que a curt termini hi haurà normatives que ho faran obligatori, és a dir, que no podràs decidir si poses o no poses mesures o mecanismes de refrigeració d'una casa, d'un habitatge, perquè estem parlant de que hi ha gent, i aquí no exagero, no estic sent gens demagògic, hi ha gent que cada nit s'hi juga la pell. Uh-huh. Si ets dona, ets gran i de recursos baixos, és el còctel ideal, tens la recepta perquè quan te'n vagis a dormir en una nit tropical com les que ens trobem al litoral, doncs t'hi juguis la vida. I l'any 2022, no sé si teniu les dades aquí, però
1: mira, és que precisament aquest estiu vau publicar a Hidra un estudi que conclou, entre altres coses, que la renta afecta la protecció de la calor. Ara ho deies, no?
0: Sí, sí.
1: Què diuen aquestes dades? Ara n'estaves dient alguna. Sí. Què més heu pogut esbrinar?
0: Això, doncs, clar, la primera conclusió és que la calor és un problema climàtic. Però com ens afecta la calor a les persones ja no és un problema climàtic, sinó que és un problema social.
2: Mira, abans deies les dades. L'estiu de 2022, 1.327 morts atribuïbles a la calor només a la província de Barcelona.
0: Sí. Sí, sí, i a Catalunya, si no recordo malament, van ser més de 1.700 aquell mateix any del qual tenim dada, no? Clar, com us deia, la calor és un problema meteorològic, climàtic, segurament podríem discutir que el canvi climàtic té causes socials, també, que són les emissions que generem, però com ens impacta, aquí el que sí que veiem és que és un problema 100% social, en el sentit de que la desigualtat és el que defineix si tens més possibilitats que la calor doncs et posi en risc i que fins i tot acabi amb la teva vida, no? I per això diem que morir de calor no és un accident. I efectivament, quan mirem les dades, una de les coses que hem vist és que si ets una llar, una família de renda baixa, d'ingressos baixos, doncs la gran majoria viuen en habitatges de pitjor qualitat i no tenen aire condicionat instal·lat. En canvi, si ets una família de rendes més elevades, allà sí que veiem que un 71% de la població té aire condicionat instal·lat. Per tant, qui es pot protegir de la calor?
1: Un 71%, les llars amb més de...
0: Clar, i podem donar consells de com et pots protegir millor, que té a veure si tens persianes a casa, doncs quan has de baixar-les, quan has de pujar-les i altres petits trucs que podem haver après, però estem parlant que ara mateix estem en el millor estiu de les nostres vides, en el més fresc.
1: Quan
0: ara
1: estat, mateix, estàs dient això? Quan
0: ara mateix estem vivint l'estiu més fresc de les nostres
1: vides.
0: Perquè
1: seran pitjors.
0: Perquè anem a pitjor, perquè ja l'augment de 2 graus de temperatura mundial significarà que en països com Catalunya, d'aquí uns anys, les temperatures normals, habituals, seran entre 40 i 45 graus. Per tant, a curt termini, hem de garantir que totes les persones es puguin protegir de la calor. A casa seva, podent refrigerar la seva casa, sobretot per les persones en situació de risc, però també als nostres centres públics, a les places. Aquí hi ha d'haver una gran transició, això va més enllà de la casa, però és les escoles. Les escoles no poden seguir tenint debat sobre si aire condicionat o ventilador. Hi ha escoles, ho expliquen els docents, on la situació és absolutament inaguantable. I després també els espais públics s'han de crear molts més refugis climàtics. I aquí
1: que,
0: també
1: que
0: la desigualtat...
1: Que es mantinguin oberts a l'agost, que paradoxalment alguns no estaven
0: tanquen,
1: oberts
0: clar.
1: A l'agost.
0: I aquí també la desigualtat, novament, juga un paper molt important. Què estem veient? On hi ha més zones verdes, més piscines i més aire condicionat a Catalunya? Doncs els municipis més rics. Hospitalet de Llobregat, una de les ciutats més grans de Catalunya, a tot Hospitalet només hi ha 2 piscines municipals. 2 piscines a les quals anar a refrescar-te en ple agost o en plena onada de calor. Per tant, calen mesures per fer front a la calor, que tinguin en compte que això no ens afecta a tots per igual, no és un fenomen simplement meteorològic, com ens afecta la calor és un problema social i polític.
1: Aquest estudi que heu fet, no, que deies ara, el 71% en les llars, és a dir, percentatge d'habitatges amb aire, 38,9 entre les llars de menys de 1.000 euros al mes, 71,2% a les llars amb més de 3.000 euros. No? Aquests estudis van a l'administració?
0: Sí, de fet...
1: I què passa?
0: A Barcelona ciutat, justament al juliol, crec que va ser l'últim ple, es va discutir bastant. No sé si em vau arribar a parlar aquí del problema
2: de
0: la calor.
2: Sí, es van aprovar dues proposicions en aquest ple. Una, subvencionar els aires acondicionats en habitatges de famílies vulnerables, 10 milions d'euros anuals durant com a mínim 4 anys, i per altra banda, ara que parlàvem una mica dels refugis climàtics també, impulsar ajudes per millorar la climatització, ja sigui amb aires acondicionats o bombes de calor dins de casa, com ajudar amb les factures o també ampliar l'obertura de refugis climàtics que molts d'ells han estat tancats durant l'agost.
1: És suficient?
0: S'haurà de fer molt més. A curt termini, aquestes són les mesures. Algunes d'elles. Com deia, necessitem garantir, i tenim dades per poder-ho fer, que les cases, les famílies, les llars que no tenen capacitat per refrigerar la seva casa ho puguin fer. Que, per cert, no és només tenir l'aparell d'aire condicionat, és també encendre'l. Hi ha moltes famílies que no encenen l'aire condicionat pel cost que té en la factura. Perquè si refrigerar-me significa no arribar a final de mes, doncs mira, aquesta nit me la jugo una mica.
1: El mateix que passa amb la calefacció a l'hivern.
0: Exacte. I, per exemple, una de les coses que s'ha de fer és prohibir els talls elèctrics en onades de calor. Perquè això es produeix. Famílies d'ingressos baixos que no poden pagar la factura de la llum, l'empresa elèctrica els hi talla el subministrament i aleshores no tens cap manera de protegir-te de la calor.
1: La pobresa energètica l'hem situat sempre a l'hivern, però ara, diríem, això engloba ja l'estiu. Sí,
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte.
4: Jo també volia plantejar la relació entre propietari i llogater aquí, perquè jo crec que és un dels exemples més clars de el diàleg que hi pot haver entre les dues parts, intentar de trobar un acord, jo puc posar una part, l'altra la poses tu, ens rebaixem una mica el preu del lloguer, quan al final la persona que està vivint en el pis és la que sap si és realment necessari o no posar un aire condicionat. Aquí, en aquest diàleg, també s'ha de confiar una mica, o s'ha d'intentar això, almenys intentar que amb el propietari confiar que puguis arribar a trobar una solució.
0: Sí,
4: amb l'immobiliari de pel mig, a vegades, també.
0: Sí, no, idealment, parlant, la gent s'hauria de poder entendre i hi hauria d'haver... és important també confiar en l'empatia, però ens passa una mica amb aquest problema com amb el del preu de l'habitatge. Pots tenir que una situació en l'amo del teu pis és un tio superenrotllat, proper, que t'entén i no et puja el preu, o doncs diu, escolta, s'ha de posar aire condicionat aquí, pots trobar amb algú que no vol fer res de res, pel motiu que sigui. I en aquests casos, és el que us deia abans, o canviem la normativa i garantim que a banda de la cèdula d'habitabilitat hi ha d'haver algun tipus de garantia de confort tèrmic per llei, on ens trobarem amb que hi ha gent que, ja et dic, en plena onada de calor, el seu destí depèn de la sort. No, això no pot ser.
1: L'hem escoltat el testimoni de l'Aina, que en aquest cas han dit ens deixeu posar l'aire, sí, però pagueu-ho vosaltres, i s'ha gastat 1.000 euros. Hi ha casos de propietaris que diuen no el posis.
2: I aleshores no es pot.
1: I aleshores no es pot posar. Sí, té el dret a dir-te, igual que no pengis un quadre.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que és una pregunta retòrica, perquè si no et deixen penjar quadres...
0: quadres sí que... No, quadres no t'ho pot impedir ningú.
1: Quadres...
0: No sé si t'ha passat, Anna,
1: no,
0: però...
1: No, a mi no. Pues, això encara...
0: Espero que no, perquè no, evidentment. Parlem però que no, sempre que de no canvis que ens parets, consideren que toquen estructura. Aleshores, per poder fer una instal·lació d'aire condicionat, una instal·lació major, aleshores necessites l'acord, el permís de la propietat.
1: Clar, i no el pots posar a la terrassa perquè és il·legal, és a dir, que allà entra...
4: Clar, la instal·lació moltes vegades surt de l'espai del pis, diguéssim,
0: exacte,
4: perquè si has de pujar la màquina fins a dalt del terrat perquè la normativa a Barcelona no et permet a la façana, això pot ser que et diguin, això no ho pots fer per molt que tu estiguis disposat a pagar tota la instal·lació fins a dalt del terrat.
0: Clar, però responent al que deies, Anna, és exactament això, que, o sigui, la resposta és no. Si el propietari no vol que et posis aire condicionat, encara que te'l paguis tu, no te'l pots posar.
1: Tant de bo l'article 47 serveixi per, si més no, ja revertir el no, és difícil, però com a mínim que s'obri aquest debat, com deies, que s'ha obert a França o a Alemanya, què anaves a dir?
0: No, que al final estem parlant de les mesures més urgents, allò que pots fer ara per mitigar el problema, però també hem de fer canvis molt més importants si realment ens volem protegir de la calor, que passen bàsicament per rehabilitar els edificis. Aquest és el més costós. Europa, va destinar molts diners a fer aquest canvi, els fons Next Generation que havien de rehabilitar bona part del sistema d'habitatge. Això està passant a un ritme molt lent, però això ens ho diuen els arquitectes. La millor manera d'aïllar un habitatge i protegir-lo del fred i de la calor és aïllar-lo, o sigui, amb rehabilitació.
1: En dedicarem algun article 47. Que feliç que estic, que hagis tornat ja.
0: I jo de veure-us, a tots tres.
1: Moltes gràcies, ens retrobem d'aquí dues setmanes amb un nou article 47. I qui tingui un problema, Laura, recordem-nos sempre que ens poden escriure.
2: Ens poden escriure per les xarxes socials de Ser Catalunya amb el seu problema de l'habitatge, que estarem encantats d'escoltar-les.
1: Palomera, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Joan, què recollim del dia?
4: Ens situem a Manresa, hi ha consternació per un crim aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. La víctima és un home de 45 anys, de Castellnou del Bages, jardiner, molt conegut en aquest poble, a Castellnou, que tenia dos fills. L'Ajuntament de Manresa, que és on ha succeït aquest crim, doncs ha decretat ja un dia de dol oficial i demà es recordarà aquest veí a les 12 del migdia a la plaça Major. I d'aquesta tarda hi ha un accident múltiple entre un camió petit i tres cotxes al Vendrell, a la P7. Hi ha 5 ferits, 3 d'ells lleus. Ara encara hi ha 2 quilòmetres de retenció en direcció a Tarragona, però ha estat un accident molt important en què ha arribat també l'helicòpter del SEM en aquesta autopista ara, però a poc es va recuperar la normalitat. I demà al vespre s'han convocat concentracions a tots els ajuntaments d'Espanya per donar suport a Ceuta. Demà és el dia d'aquesta comunitat autònoma. És una iniciativa que a Catalunya té de moment només el suport del PP, d'alcaldes també com Xavier García Albiol. Avui que el govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures urgents amb 300 milions d'euros que representa el 16% del PIB de Ceuta.
6: Queremos que genere ese punto de confianza y certidumbre hacia adelante. Este paquete, como he dicho, incluye medidas de apoyo económico, pero es más amplio. Incluye medidas de refuerzo de los servicios sociales, incluye medidas de refuerzo en el ámbito de la seguridad.
4: I tornant a Catalunya, queda una setmana exacta perquè comenci el curs escolar i el Departament d'Educació ha començat a reunir sindicats de professors. USTEC, però, assegura que la vaga dimarts que ve, inici de curs, es farà sí o sí, tot i aquestes negociacions.
7: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
8: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
4: Això deia Iolanda Segura d'aquí a Catalunya. Els metges també han avisat avui que preparen vagues, que continuaran fent només les hores que els toca. D'aquí a poc més d'una hora ho ampliarem tot en aquest resum informatiu del dia que estrenem aquesta temporada. Ja ho sabeu, sempre just abans de la graderia. I deixa'm dir dues coses de l'exterior, sí? Perquè la notícia de la tarda és també que Alemanya ha acusat formalment a Rússia de ser l'autor, el responsable d'un atac amb drons explosius que hi va haver el 4 d'agost contra l'aeroport de Leipzig. Això ho ha anunciat el primer ministre d'Alemanya i ja han anunciat mesures contra Rússia, veurem quines són. I als Estats Units estan continuant les deliberacions del jurat popular d'un dels judicis més mediàtics, el cas Lindsay Clancy, d'aquesta mare acusada d'assassinar els seus 3 fills. Són 9 dones i 3 homes al jurat popular que no s'ha posat d'acord en la primera deliberació i el jutge els ha dit que han de tornar-hi. Sobre la taula hi ha si ella era conscient del que va fer o ho va fer sota els efectes d'un trastorn mental, que és el que argumenta. La fiscalia posa en dubte que patís psicosi, però aquest jurat continua deliberant, per tant, està molt dividit.
1: Anna Valet, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
1: Graderia del balcó. Què estàs? Atenta al mercat, perquè fins als 23.59... Poden passar coses?
9: Poden passar coses. Estem amb l'F5 a la redacció d'esports tota l'estona, clicant i buscant les últimes novetats, les últimes hores. Repassarem Barça, Espanyol, Girona, Sabadell, mercat internacional. Després el Bruno Alemany també tindrà un especial seguint doncs, tot aquest final de mercat i sobretot pendents en clau Barça de la sortida de Marc Casador, que segurament és aquest moviment que s'està estancant fins a última hora.
1: Perquè de fitxatge ja està amb Gabriel Jesús, no?
9: Ja serà l'últim. De fet, l'han presentat aquesta tarda. Escoltarem també les seves declaracions perquè hi ha molts dubtes de com està físicament, però ell assegura que ha arribat per ajudar al Barça. I també tindrem una tertúlia molt especial. M'hem portat a les millors veus de la casa, Lluís Flaquer, Sique Rodríguez, Albert Bermúdez. Amb ells analitzarem aquest tancament
1: aquest
9: de mercat de fitxatges. Per tant, ben acompanyada, arrencarem aquesta primera graderia del balcó de la temporada.
1: De luxe, vés a per l'F5, corre, que t'he fet perdre temps fins ara.
9: Cap allà.
1: Carbo, com estàs?
10: La meva professió, l'F5, també s'utilitza molt, eh?
1: Ah, sí? Home, clar.
10: La mirant constantment. Les llogades, quan...
1: Què ha passat amb aquesta Isuvara o fins
10: no,
1: i tot...
10: No, estacions automàtiques. Que ens donen cada 10 segons ens donen dades i ens posem nerviosos.
1: Jo si fos una romàntica ara et diria mirant per la finestra, no? Com van evolucionar els cumulonimbus.
10: Això ja no es fa, ja no es mira
1: per
10: la finestra.
1: Ha fet a Barcelona un vent fort avui.
10: Sí, sí, sí. La marinada, que curiosament en els moments en què la calor ha estat més significativa, doncs al llarg de l'estiu, arran de costa no s'ha manifestat molt, però sí a la resta de Catalunya. Però bé, és aquest vent que bufa durant el dia i tant de bo bufés durant la nit, perquè faria molt més amable la calor a punts del litoral. Però és un vent que... va associat al sol. Quan s'amaga el sol, desapareix, aguanta i aguantarà una mica més cap al sud de Lleida, interior de Tarragona. Allà la marinada pot bufar molt forta, fins als 70 km per hora en alguns moments. I es presenta el que veníem ja avisant d'ahir, doncs una situació de molta calor.
1: Una calda tremenda.
10: Sí, li podem posar el nom que vulguem, però sí, la situació és de temperatures com les més altes que hem tingut al llarg d'aquest estiu, que una cosa que ha caracteritzat l'estiu no han estat tant els extrems com la persistència de valors molt alts. I això, en això ens mantindrem. Però bé, a veure si batem algun rècord del mes de setembre.
1: Ja en tenim prou, amb el rècord de l'agost.
10: Sí, sí, sí, però bé, però la línia és aquesta, és la tendència. D'entrada, els núvols, que encara són abundants, de fet han estat més abundants fins i tot del que esperàvem, o com a mínim més gruixuts del que esperàvem, no suposen cap canvi de temps. Més enllà d'això, que s'està aproximant més aire càlid, sí. I d'entrada aquesta pròxima nit, tot i que els núvols acabaran marxant, poc baixarà la temperatura. Dit d'una altra manera, de nou a la ciutat de Barcelona, com a molts punts del litoral, gran part de la nit s'estarà per sobre dels 25 graus, i quan baixi serà per poc. Sí, a l'interior i als Pirineus, sobretot cap a la Catalunya central i a les valls del Pirineu, demà al matí ambient una miqueta fresc, però després ens espera un dimecres assolellat, sense els núvols d'avui, i temperatures pujant més que avui. De mitjana seran 2 o 3 graus més altes, i això es traduirà en valors de 30 a 35 graus. Des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa, al prelitoral ja ens aproparem als 35, el superarem a l'interior, sobretot cap a la plana de l'Empordà i al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre. Però és que en dies posteriors la temperatura encara pujarà més. És molt probable que el màxim s'assoleixi entre divendres i dissabte, amb màximes properes als 40 graus a diferents localitats de Catalunya.
1: Vaja, ho suportarem amb alegria. Gràcies, Carbó.
10: Amb alegria jo no, però vinga, fins demà.
1: Una abraçada, Antoni Suárez, des del control de so. Ara són les 7 i 29 d'aquest dimarts 1 de setembre.
11: Joan, què ha de sonar? The Weeknd.

0: La Belt es fa ahir, Anna.
1: Quin bon rotllo.
0: Alias The Weeknd, aquesta cançó és de les meves preferides, d'aquest artista, que és el tercer artista més oients mensuals de tot el món a Spotify. Té 115 milions de persones que cada mes l'escolten. Com l'audiència al balcó.
1: Tal qual.
0: 115 milions.
1: El primer qui seria? Bruno Mars, per
0: Bruno
1: exemple.
0: Bruno Mars el primer, efectivament. I el segon, Justin Bieber, i després ja ve ell. I si mirem l'artista més escoltat de tota la història de la plataforma, la Belt es fa i apareix en quarta posició, només per darrere de Taylor Swift, de Bad Bunny i de Drake. I aquest és l'artista de Weeknd que aquest vespre actua a l'Estadi Olímpic, ell és de Canadà, i d'aquí a res arribarà doncs a Montjuïc, en el que és una gira enorme, perquè de fet l'està fent des de l'any 2022, aquesta gira. És una gira que ha anat evolucionant i que de fet ja la va portar a Barcelona fa 3 anys, per tant no és la primera vegada que presenta la seva música a la capital catalana. La gira es diu After Hours Till Dawn Tour i ha anat fent concerts contínuament, doncs, afegint música al seu catàleg, perquè en el concert de Barcelona, el darrer, del 2023...
1: És a dir, va parint cançons i les va afegint.
0: Efectivament, el 2023 no havia publicat el seu darrer àlbum, que és el Hurry Up Tomorrow.

0: En total són tres àlbums que ella mateix, ja no hi hem parlat, havia explicat que serien la fi del seu alter ego
1: amb
0: The Weeknd com a tal, que a partir d'ara The Weeknd desapareix. The Weeknd ja no existeix.
1: Trobo tan arriscat això que fan.
0: Sí, veurem aviam si això s'acaba canviant o acaba evolucionant, però de moment
1: The
0: aquesta
1: Monday
0: és la intenció.
1: Serà el segon, no?
0: De Monday.
1: Tuesday.
0: Bueno, la cosa és que vam començar a escoltar The Weeknd fa més o menys més d'una dècada i ara aquí t'explicaré una mica per què això del nom de The Weeknd. Aquesta cançó l'has escoltat moltíssim.
1: Però aquesta és antiga, ja,
0: Del 2015 és aquesta. I és una mica quan va començar a fer-se un artista famós mundialment. I Can Feel My Face. La cosa és que fa molt temps que ha anat circulant la resposta del propi The Weeknd en un post a les xarxes, a un fan, el 2013, que li deia el perquè del nom de The Weeknd. Quan tenia 17 anys, va deixar l'institut, va marxar de casa als pares, havia de ser només un cap de setmana i mai va tornar. I va decidir posar-se The Weeknd. Això ho va dir a Reddit, a un comentari el 2013.
1: Ara torno i no torno.
0: Ara torno, sí, se m'ha comprat tabac i no va tornar mai a casa els pares. No sé si encara l'esperen els pares. La cosa és que escriu The Weeknd sense la última E.
1: Sí, ho he vist.
0: Perquè hi ha un grup de Canadà que també es diu The Weeknd i per coses del copyright va decidir canviar-ho. En fi, anem a repassar més cançons perquè el 2015 no només amb aquestes cançons, amb aquesta que em filma i feis ho rebenta, sinó també hi ha aquesta altra que es diu Often. Often, baby, I can make that pussy rain. Often. Aquest és l'àlbum Beauty Behind Madness. Després, un any després, fa un altre pas més amb aquesta cançó que és Starboy.

0: aquesta sí.
1: Em sona molt,
0: moltíssim. Fet, aquesta cançó és la quarta cançó més reproduïda de tota la història de Spotify.
1: Quina exitàs, no?
0: Starboy. Aquest home és molt fort, sí. Realment. És molt fort. Aquell àlbum, Starboy, que es diu com aquesta cançó, també té altres cançons amb milers de milions de reproduccions. Aquesta segur que et sona també. I Feel It Coming. Després, al cap de 4 anys, arriba la primera part d'aquesta trilogia de la que hem parlat, que és l'àlbum After Hours. Allò sí que és un autèntic fenomen, Anna, que totes les cançons superen el milió de mils de reproduccions. Jo no sé com dir, mil milions de reproduccions? Sí. O és molt, mil milions de reproduccions? Mil milions, sí,
1: mil
0: sí.
1: Mil milions, és molt, eh?
0: Sí.
1: Ja ens corregiran, sí. deixa.
0: Jo crec que sí, que és mil milions de reproduccions.
1: Jo em perdo amb aquestes quantitats.
0: Un milió de reproduccions, no, sí. Mil milions de reproduccions.
1: Mil milions.
0: En aquest àlbum, ara no sé on estic ja.
1: Sí, quina pot ser aquesta cançó?
0: Quina pot ser? Perquè aquest àlbum, After Hours, és el que conté la cançó més reproduïda de tota la història de Spotify. Starboy és la quarta més reproduïda de tota la història. Doncs hi ha una cançó que és la que té més reproduccions de Spotify de tota la història. No en trobaràs cap més. Són 5.000 milions de reproduccions. Quina cançó ha de ser, Anna?
1: No tinc ni idea. Tira.
0: Home, Blinding Lights.

0: sembla fort que aquesta
1: és
0: cançó,
1: meravellosa, sigui aquesta cançó,
0: la cançó més reproduïda. Que, per cert, també té la seva versió, que això no sé si li han sumat les reproduccions, la que té amb la Rosalía. No et sembla fort que Rosalía formi part de la cançó més reproduïda de tota la història de la, de,
1: em sembla fort, no tant com a tu, però sí.
0: És fort,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sobretot perquè on seràs aquesta nit?
0: A l'Estadi Olímpic, efectivament. Davant de tot, davant de tot.
1: Corre,
0: aquell àlbum 2020, també, una cançó meravellosa. Save Your Tears. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I know with you. Que també té la seva estrella convidada, que ens encanta, l'Ariana Grande. Jo rectifico, és aquesta la meva preferida de The Weeknd.
1: Ah, aquesta és una meravella. Aquesta també m'encanta.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Bueno, i a partir d'aquí, que això és l'àlbum més exitós del The Weeknd el 2020, i arriba dos anys després la segona part, que és el Down FM. Oh, is there someone else on my mind? 'Cause I wanna keep you close. És que clar, aquest concert
1: d'avui serà
0: fort. Ara
1: m'encantaria anar al
0: concert. Que sí?
1: Bueno, els oients estan pensant el mateix.
0: Ens queda el Hurry Up Tomorrow, que és el tercer, l'últim, que ha arribat ara, amb col·laboracions amb Travis Scott, Florence and the Machine, Lana del Rey, o un artista que segurament no coneguis, però que és un raper que es diu Playboi Carti. Doncs aquest és l'artista convidat i que li farà de taloner aquesta nit. D'aquí a res a l'estadi, de fet, abans de les 9, veurem què passa. Jo volia llegir una mica de crítiques abans d'anar al concert, sense que em fessin spoilers, i el Carlos Marcos al País va fer-ne un de Madrid. I em vaig quedar una mica garratibat, una mica, ostres, una gallera d'aigua freda. El títol de la crítica és The Weeknd en Madrid, un bombardeo visual al que le falta alma. Nos acostumbramos pronto al escenario apocalíptico que en un principio daba pavor y tornó en algo cómico de cartón piedra. Algo se queda por el camino, como la emotividad, el alma, los momentos para el recuerdo, la sensación que se celebraba algo vivo hasta imperfecto y no una representación con todo milimétricamente planeado.
1: Es a dir, poca emoció.
0: Bueno, Anna, jo et diré una cosa. Jo tinc moltes ganes d'escoltar tots aquests èxits, de veure l'espectacle, perquè un espectacle, això està clar que és una mega producció, i segur que cantarem moltíssim.
1: Demà m'explica si li has trobat l'ànima o no.
0: Demà t'ho explicaré. Espero que Barcelona sigui diferent que Madrid.
1: Enjoy, Bofill.
0: Gràcies.

0: 7:40, tornen els dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta. És que no se'ns esgoten els temes, passin els anys, perquè ens estimen per terra, mar i aire, i la necessitem a ella. Selva Orejón, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bona tarda, com esteu?
0: La Selva és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding, i l'he vist bastant a les xarxes. Com ha anat l'estiu, Selva? Has pogut descansar?
1: Ui, tant, que he pogut descansar. Mira, els únics vídeos que han sortit publicat han estat d'aquells que estaven de l'històric, o com li diuen allò, imatges d'arxiu, i algun vídeo que, mira, m'ha donat per fer. Però han anat superbé, amb viatges, amb molt de descans, molt bé.
0: Molt bé. Selva, la crisi de Ceuta ha marcat l'agost polític, ara en parlarem amb en Jordi Mir, però ha tingut una derivada en matèria de ciberseguretat que ara m'ho explicava Claudio Matas. Com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que, Claudio, he de dir Javarot, Javarut?
2: Jo crec que és Javarut.
0: Javarut? Però... què és Javarut, o com es digui, Selva?
1: Javarut, Javarut.
0: Javarut.
1: Per explicar una miqueta què és, aquí sempre hem de pensar que les coses no són com nosaltres creiem que podrien ser.
0: Sí.
1: Especialment no només amb temes de ciberseguretat, sinó en general en relació amb, bueno, pues amb justament el que estaves dient, no? En si és una crisi, si no és una crisi, si té un origen polític, si té un origen d'activisme, si té a veure amb governs. Doncs en aquest cas, jo crec que el resum de tots els programes que hem fet fins ara es resumeix amb aquesta acció.
0: Però què és?
1: Perquè...
0: És un hacker? Un Lisbeth Salander de la vida?
1: No, que va. Aquí hem de pensar que és una operació de ciberintel·ligència i que està disfressat de hacktivisme. És complicat, eh? Perquè va aparèixer per primera vegada el 2025, si no recordo malament, i va començar a atacar interessos marroquins, com podia ser, doncs, jo què sé, des de la base de dades de la Seguretat Social marroquina, passant també per dades relacionades amb estructures policials i d'intel·ligència, i aquest mes d'agost, diguem que per la resta de la societat ha esdevingut a l'esfera pública, però no vol dir que fos la primera vegada que apareixia. I va aparèixer, doncs, amb 70.000 agents d'intel·ligència marroquins, que ens pot semblar molts, però no ho és tant pel tipus de país i dels interessos que representa. I al final és important entendre que aquestes filtracions anteriors que tots ells havien fet, és a dir, primer hackeig i després filtracions, s'han fet com un matxembrat i s'han construït el que se li diuen perfils de col·laboradors o perfils dels propis agents d'intel·ligència, que a partir d'aquí després ja s'ha fet públic. Ens ho hauríem d'imaginar, perquè els qui no hagin tingut accés a aquesta base de dades ho puguin plasmar gràficament en el seu cervell, seria com si tu tinguessis un perfil de LinkedIn, però posant-li també moltes dades familiars, moltes dades personals, de hobbies, de presència a diferents bases de dades que també són públiques, algunes altres que són privades, és a dir, un perfil sencer, no només de persona, sinó també dels seus familiars, amics i coneguts, és a dir, de les persones més al voltant d'aquests propis agents.
0: Això és molt bèstia.
1: Això és una barbaritat.
2: Són aquestes dades que estàs descrivint de 70.000 treballadors d'intel·ligència del Marroc.
0: I són dades certes.
1: Digue-li col·laboradors.
0: Dades certes. És a dir, però qui vol fer... És a dir, qui està al darrere? Hi ha un país.
1: Això és...
0: La pregunta del milió.
1: És molt interessant. A part de qui hi ha al darrere, és que és el que es vol aconseguir. Que això és potser el més interessant, no?
0: Desestabilitzar el Marroc.
1: Mira... Podríem pensar en qualsevol atac d'aquestes característiques, el que es vol intentar és fer una demostració de força i una erosió de la pròpia confiança en els recursos de contra qui s'està atacant. Hi ha hagut moltíssimes sospites de si era Argèlia, de si era Rússia, de si era també personal intern del Marroc, que diguem que són contra el propi regne,
0: règim,
1: de Marroc.
0: Sí.
1: Exacte, règim. Règim, sí, del propi regne, que són antimonàrquics.
0: Sí.
1: I al final és generar una confusió suficient com perquè l'adversari acabi dubtant de tot, no? Com el que ens ha passat a nosaltres a Espanya, no? Que s'ha atacat contra infraestructures crítiques, que s'està atacant contra universitats, contra hospitals, etc., per poder generar tot aquest atac de confiança contra les institucions i el que representa d'aquestes pròpies institucions. En general, bueno, si tenim davant un enemic que està fora del nostre propi govern o si tenim algun traïdor que estigui a dintre. I això encara s'estan tirant doncs, diferents línies de...
0: Però ara que deies els objectius, no? aquest grup enorme de hackers, per dir-ho d'alguna manera, què demana? És a dir, vol que el govern marroquí faci què en relació a Ceuta, que em sembla que té relació amb Ceuta?
1: Bueno, té relació, però hem de pensar en quin moment passa. Sempre, sempre, sempre la geopolítica té la seva importància pel moment en el que està passant i què és el que pot estar, diguem que jugant a nivell d'aliances, no? Doncs si té més a veure amb el lideratge que hi ha a nivell regional magrebí, si és un tema més del Sàhara Occidental, si té més a veure amb aliances que són, per exemple, més a nivell internacional, no? Pel que dèiem de Rússia, sí. Si té més a veure amb l'energia, pel que dèiem d'Argèlia, si té més a veure contra les forces armades o si hi ha un tema ja de pressió i d'influència diplomàtica dels propis països que formen el continent africà.
0: A mi m'està semblant una pel·li de John Le Carré, que no hi havia aquests hackers en èpoques de Le Carré, però vindria si això, no? Algú intentant esbrinar aquí al darrere i què és el que volen i què aconseguiran realment.
1: Clar, i que no són accions que són aïllades, sinó que s'ha de fer tot un seguiment, tot el que són les diferents unitats i els diferents grups d'informació de civil, policia nacional, evidentment el CNI, el CIFES, etc., han de fer aquest seguiment d'aquest tipus de grups que poden semblar subversius o no. I que no només passa en aquest cas contra Marroc, sinó que a temps real 24/7 està passant contra tots els diferents grups o governs o organitzacions.
0: El que està clar és que sentirem a parlar de Javarrut i els oients del balcó ja tenen aquest nom clavat al cap. Jo, hi ha un altre tema relacionat amb la IA, que és també costa d'entendre, perquè és esfereïdor. Sí. El Claudio s'hi ha passat una bona estona. Claudio, hauràs de fer un resum ràpid, perquè OpenAI va presentar fa un parell de dies el seu informe sobre l'atac d'una IA amb proves contra l'empresa de tecnologia Hugging Face, és a dir, una mena de revolució de la IA. Què seria, Claudio, molt resumidament?
2: Tot va començar com una avaluació innocent de la capacitat de 1.200 agents de la IA, cadascú. Imagineu-vos un entorn digital on 1.200 unitats d'IA estan aïllades amb la missió de fer una prova de capacitats de ciberseguretat. Cadascuna té una missió, fer una petita tasca.
0: Val.
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió, això explica OpenAI en el seu informe publicat fa 3 dies.
0: Que diguis que una IA ja arriba a la conclusió...
2: Una d'aquestes IAs arriba a la conclusió de que el que li han demanat és impossible fer-ho legítimament. Pels cànons legals.
0: Sí.
2: Llavors, troba un sistema per crear una cartellera on explicar el seu problema a les altres illes que estan tancades cadascuna en una habitació.
0: Sí.
2: I generen, les altres llegeixen el problema que té, arriba una sèrie de conclusions, són capaces de fer enginyeria inversa del que ha dissenyat OpenAI per tancar-les.
0: I surten, diríem, de l'habitació.
2: I organitzen un atac entre totes per complir la missió, però totes juntes, col·laborant i generant un atac amb 700 agents d'IA. Digital, escapen cadascú de la seva cel·la digital i ataquen Hugging Face, que és una petita empresa d'IA que veu com d'un dia cap a l'altre li han entrat als seus sistemes fins al fons, fins la cuina.
0: Claudio, que ben explicat, t'aplaudeixo. Selva, això ja torna a ser una pel·li de ciència-ficció, però és real. No sé quines conseqüències pot tenir. És a dir, utilitzava, per explicar-ho, prenen decisions o això?
1: Sí.
2: Col·laboren.
1: Il·lusions.
0: Col·laboren, exacte. I salien.
1: Mira, jo us diré una cosa. Jo estava tenint una conversa molt seriosa amb un company, no d'on branding, sinó amb un company de professió, amb el que col·laborem moltíssim, I els dos vam arribar a la mateixa conclusió, i és que la nostra feina, a dia d'avui, està absolutament en risc en aquest sentit. És a dir, si nosaltres ja no som capaços de poder controlar què és el que estan executant les màquines de les quals nosaltres ens estem, o sigui, en les quals nosaltres ens estem recolzant, perquè això, qui t'ho asseguri, us estarà mentint, doncs estem davant d'un panorama que, com molt bé estava explicant el Claudi, està fent que es prenguin decisions en base a conclusions que s'estan extraient saltant-se part dels codis amb els quals s'ha estat generant la pròpia IA. No sé si m'estic explicant bé.
0: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: Sí,
1: clar, que tu la pots programar...
2: Entre les conclusions que explica l'informe és que fan... la IA va aconseguir fer spoofing, com aquests SMS que n'han parlat tantes vegades, que es van passar pel nostre banc.
0: Sí, que ens
2: doncs,
0: la colen.
2: Doncs ells feien spoofing al sistema de control i d'avaluació d'OpenAI. Deien, hem fet tal tasca, la tasca 1, que és treure el gosset a passejar, però aquest missatge era fals, perquè en realitat havien fet ser estrec al drac i llança foc sobre tota la ciutat.
0: Havien, clar, una cortina de fum amb el gosset i per darrere, o sigui, podrien els agents digitals aquests decidir atacar un banc, per exemple, i provocar danys tangibles a l'economia real?
1: Sí, clar. Sí, per això és molt important no només el que s'estigui controlant quin és el tipus d'agressió que s'està intentant fer, com de l'altra banda, el que són els Blue Teams, que estan dintre de les diferents empreses del món, no? Doncs estan en els apartats de ciberseguretat i d'intel·ligència, han de ser molt bons en la seva defensa. Per tant, aquí hem de pensar que els dolents poden tenir ja una part que és molt més autònoma. Aquesta tarda estava amb la Melania, que és una companya de feina, en aquest cas està amb un branding, està al despatx, i jo li estava dient, dic, hòstia, és que no sé si connectar aquesta API, és a dir, és com si jo piqués a la porta d'una aplicació per connectar-me-la amb el nostre ChatGPT, perquè i si passa el mateix que acabem de dir ara? És que jo li estic deixant la porta oberta i em deia, ja, però no li estàs
0: Selva,
1: donant
0: no
1: privilegis
0: d'escriptura. Això. O sigui, quan la Selva té dubtes, diu, i si ara no sé si connectar-ne o no, imagina't la resta dels oients
1: però...
0: ja ens agafa el cangueli absolut. O sigui que...
1: És que jo crec que aquesta part de... no vull dir-li por, però com aquesta part de cura no l'hem de perdre mai. No vol dir que ens quedem aturats i que no utilitzem les eines que estiguin al nostre abast, sinó que diguem, un moment... que, a veure, si això està passant a nivell d'empreses multinacionals, conyo, qualsevol de nosaltres té menys recursos, ja no et dic econòmics, sinó tecnològics i de coneixement, com per tocar el botó amb una miqueta més de cura i, ojito, amb quin servidor ens estem connectant.
0: Selva Orejón, que tornarem amb tu aviat, que els dimarts, no, com dèiem, no se'ns acaben els temes i se'ns ha quedat el tema de WhatsApp, que estan confirmats, però ho farem aviat.
1: Anna, només digue'ls-hi, sisplau, que actualitzin a la última versió de WhatsApp i del sistema operatiu d'iOS. Ja està.
0: Importantíssim. Espera que no et truquem el dimarts que ve, que a mi això em preocupa moltíssim. Actualitzeu les versions. Gràcies, Selva Orejón. Una abraçada.
1: A vosaltres. Bona tarda. Adéu-siau.
3: El balcó. Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: Ràdio Barcelona, Cadena SER.
7: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
8: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
9: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
10: En las Residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
11: A Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
12: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
13: Un glob de vi.
14: Un glob de cervesa.
15: Un glob entre amics.
16: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
6: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
17: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo

0: que no són pròpiament les vacances, no? I crec que, almenys particularment, les meves tardes al balcó són una mica de vacances. No?
1: Ostres, millor l'oix impossible. Això està molt bé. És que jo em capbussava els diaris i pensava, ara en Massip està retallant això per,
2: sí,
1: per tenir-ho. El de retallar queda tan, tan, tan antic, no? Perquè hi ha ningú.
2: Plena, però
1: jo
2: sí,
1: jo és que exacte. I deia, i en Mira està a tope també. Mira, ja em va enviar aquesta cançó que està sonant d'en Drexler fa dies ja. Pero tú tampoco. Es movimiento. Y es que, clar, és que va perfecte per parlar de Ceuta. Jo tenia tantes ganes d'abordar el tema amb tu, Mir, perquè no sé per on començaràs, perquè hi ha tant a dir i m'interessa tant la teva mirada.
0: Clar, jo vaig escoltar aquesta cançó en un moment de l'estiu, sense buscar-la, una mica, diem, per atzar. En aquell moment no estàvem amb l'episodi que ara coneixem, però em va semblar que era una cançó que ens havia de fer pensar moltes coses. A mi Jorge Drexler és un cantant que no sé si m'agrada com a cantant o per les seves lletres o per algunes de les seves reflexions, no ho sé. O sigui, tampoc no sóc un entès la música, a diferència
1: però la
0: del
1: lletra
0: Joan,
1: ho diu
0: del
1: tot,
0: Salvador.
1: No?
0: I la lletra em sembla molt potent i aquesta tornada de jo no soy de aquí, però tu tampoc, que ha dit
1: de
0: avui...
1: De todos lados un poco.
0: Que és com molt provocativa, perquè jo crec que des de fa un temps està com molt assentada una lògica en la política catalana, i no només en la política catalana, de hi ha uns que són d'aquí i uns que no són d'aquí. Per exemple, Donald Trump, al final de la temporada passada aquest estiu, una de les seves lluites és per poder treure les nacionalitats a les persones que neixen als Estats Units però que els seus progenitors, pares i mares, no tenen la nacionalitat dels Estats Units. No? És a dir, no, tu has nascut aquí, però... I aquestes disputes ens les trobem a tot arreu i estan presents en moltes de les dels conflictes que tenim. No? I doncs aquesta idea que formula poèticament jo no soy d'aquí, però tu tampoc... És que si pensem d'on venim...
1: Diu, somos una espècie en viaje, això també m'agrada molt.
0: Clar, algú dirà, però això en el fons són lletres boniques, bla, bla, poètica, però n'hi hauria
1: walk,
0: prou...
1: No, ara dirien walk, no?
0: Aquest matí ja en algunes tertúlies he sentit parlar molt de walk, sí. ja han tornat de vacances, dius, no. Però dius, només cal, si tenim la sort de poder parlar amb avantpassats nostres o poder i saber que la major part de gent que nosaltres avui som aquí... venim de gent que no era aquí abans, que potser van venir de la Catalunya Nord, que és França, però que Catalunya no ha existit al llarg de la història i ens hem format de gent que ve de llocs molt diferents. No? Llavors aquesta qüestió, i això val per aquí i val per tot arreu, no? Llavors aquesta disputa identitària entre el que són d'aquí, que té una voluntat excloent, i ho estem veient en el cas de Ceuta, passa per sobre del que serien les necessitats humanes bàsiques que estaria bé que tota persona tingués garantida. No? I jo crec que és un dels problemes que estem... Per mi el principal problema que estem vivint a Ceuta, no? Amb la Selma Orejón parlàveu de qüestions de ciberseguretat importants. Els diaris d'avui van plens sobre el paper
1: Pedro
0: del rei.
1: Pedro Sánchez, no? A més, no? Que amb l'entrevista d'ahir de l'Aimar Bretos a l'Hoy por Hoy, clar, les conseqüències polítiques,
0: clar,
1: però tu...
0: Però la qüestió és que fa un mes d'aquesta arribada multitudinària i un mes després tenim a molta gent, homes, dones, nens, nenes, que estan vivint al carrer, que no tenen l'alimentació, que quan la Creu Roja intenta donar-los l'alimentació es troba amb veïns i veïnes de Ceuta que intenten impedir-ho, que hi ha alguns que són capaços fins i tot d'anar-los i cremar els quatre cartons que tenen o una tovallola que poden tenir per dormir. I la qüestió essencial és com garantir allò bàsic per a les persones. No? I aquesta crisi humanitària, diguem, el que no ens pot evitar, no? Que fem és pensar en com donem aquesta resposta i que un mes després la disputa política tingui a veure amb qui governa, com governa, què m'interessa a mi i no estiguem fent això, doncs em sembla que és extremadament perillós com a societat. I no només això, sinó que estem justificant

0: que hi hagi gent que pugui agredir-los, que pugui tirar-los pedres, que pugui cremar-se les poques coses que tinguin, que els persegueixi, que no deixi que se'ls alimenti. Mm. Això em sembla...
1: Jo quan llegia, que ara deies crisi humanitària, no? que s'ha dit molt crisi migratòria, he pensat molt en les paraules, tu, que afines tan bé, deu haver indignat molt del vocabulari que s'ha utilitzat.
0: A mi m'ha preocupat molt que hi hagués una coincidència, fins i tot entre partits que estan, diguem-ho així, normalment molt enfrontats, en dir, per exemple, des de l'inici, que aquí havia quedat vulnerada la frontera, no? Llavors, la integritat territorial d'Espanya...
1: La paraula invasió.
0: Llavors, tractar aquestes persones com a invasores, quan el que estan fent és fugir per cames o buscar una solució a les seves vegades, crec que és una estratègia que, a més, això podria ser accidental en un primer moment, perquè tots a vegades podem expressar-nos d'una manera que després pensem que és inadequada i ho corregim, però quan insistim en aquesta idea, i, per exemple, fa pocs dies José María Aznar va estar allà i en la seva intervenció no va fer cap referència a les condicions de les persones migrants, va ser tot relacionat amb la integritat de la nació, defensar la nació de les persones que l'han envaït, i d'alguna manera establir, diguem-ho així, un escenari, un imaginari, en què això et permet fer amb aquelles persones invasores qualsevol cosa, no? Perquè si alguna persona entra a casa teva, doncs tu estàs legitimat a atacar-la, a disparar-la, a expulsar-la, diguem, de mala manera, i dius, però no estem parlant d'això, no és algú que ha entrat a casa teva per robar-te, per segrestar-te, per violar-te, que són coses que ens diuen que faran.
1: Això és el que t'anava a dir, això és el que s'està...
0: Si no, són persones que estan buscant una solució, i quan ara, per exemple, es parla molt de la violència sexual que s'està vivint, amb la boca molt petita o directament no s'explica que qui està patint essencialment aquestes violències són algunes de les persones que han arribat. I com a mínim, les persones identificades fins ara, entre les persones identificades hi ha persones d'origen migrant com a causants de les violacions o de les agressions, sí, hi ha persones espanyoles, hi ha una persona belga. Llavors, aquesta voluntat de crear uns altres perversos, demoníacs, que venen a acabar amb el teu país, que et permet després de tu fer coses que una part de la població no voldria que fessis, però si tu li generes aquesta por i li generes aquest imaginari, segurament acceptarà que les facis, va en contra de la realitat, per una banda, i va en contra del que hauria de ser essencial des de que vam decidir que les persones, només per ser persones, tenen uns drets que hauríem de garantir.
1: Deixa'm preguntar-li, Massip, allà, com tema de vocabulari, com s'ha explicat, perquè ha arribat segur allà a les notícies?
2: Sí, però és un tema que evidentment toca menys a prop, perquè com que queda molt lluny, passa al sud, el que passa al sud d'Europa és una crisi migratòria amb poca, diguem, rellevància. Toca potser una mica tangencialment quan es treu el tema de dir, clar, això no deixa de ser una herència postcolonialista, Ceuta i Melilla, perquè llavors toca també Gibraltar, que és un tema que els anglesos sí que la tenen més clar. Però sí que això crec que entra dintre d'aquest debat més ampli que aprofiten personatges com el Nil Farage aquí, com el Donald Trump a Estats Units, com tota l'extrema dreta a Europa, de posar, com dèiem, aquesta idea, no?, de que ens ataquen, ens envaeixen, és un tema de defensa i de fronteres. Sí, jo crec que pot tirar-ho cap al meu terreny, cap al costat científic o mèdic. Si veieu el tipus de llenguatge que s'ha utilitzat amb el tema de les infeccions, del perill possible de que portin contagi de malalties infeccioses, mai ha sigut preocupant-se per la salut dels nens migrants o de les persones que han arribat. És perquè no ens contagin a nosaltres.
1: Totalment.
2: O sigui, són els de fora que ens porten les malalties. Hi ha una crisi, com bé deia el Jordi, una crisi humanitària molt important en aquests moments, i els primers afectats no són la gent de Ceuta, sinó són els pobres que han intentat entrar a Ceuta i que estan en aquests moments en unes condicions infrahumanes que es presta, doncs, efectivament, a que hi hagi infeccions, a que hi hagi pandèmies, plagues, el que sigui en aquest lloc, i que després passi a la població de Ceuta, d'acord, però els primers afectats són ells. Per tant, el llenguatge hauria de ser una mica més realista en el fet que tots som humans, en diferents situacions, però tots tenim un dret a que es preocupi per nosaltres la nostra salut i el nostre benestar.
0: El Salvador ens corregirà, però això va insistir molt Núñez Feijóo, que proposava que es confinessin, però clar, el que ens han dit els especialistes, la gent tècnica en això, és que algunes d'aquestes malalties que es poden desenvolupar són precisament per les condicions en les que estan vivint.
1: No que les portin, sinó que les adquireixen de la insalubritat que viuen.
0: I llavors la qüestió és que aquestes malalties estem contribuint a causar-la nosaltres amb el tracte que els estem donant. I, en canvi, determinats discursos, el que ven a dir, no, vigileu perquè ens violaran, ens portaran malalties, vulneren la integritat territorial de la nostra nació. I segur que és aquesta la realitat de la que estem parlant o aquest és un imaginari que busca una altra cosa?
1: Connectat a dimecres. Dimecres hi ha també l'alcalde de Badalona, ha convocat manifestació, és el dia de Ceuta, hi haurà diferents manifestacions. Avui les xarxes estan incendiades per un homicidi que hi ha hagut a Manresa. Tot això, al final, està escalfant una olla molt perillosa.
0: Sí, jo crec que algú pot pensar, bé, aquestes persones que estan parlant per la ràdio aquí tenen simpatia per les persones migrants, està molt bé, això és tenen bones intencions, bon cor, però, per exemple, l'episodi que està passant aquesta tarda i que no el teníem previst per parlar-lo avui, però que és una connexió que hem de fer, no? Amb un assassinat que hi ha hagut aquesta matinada a Manresa i que presumptament hi ha dos menors que podrien ser les persones responsables, està generant una gran quantitat de missatges d'odi a les xarxes i fins i tot atacs personals també contra persones de Manresa i de la comarca que estan intentant demanar una cosa tan senzilla com no confondre el que pugui haver fet una persona o dues persones amb el que és tota la comunitat, perquè aquesta és una pràctica també que hauríem de tenir molt ben identificada, no? I entendre que és una pràctica que és molt nociva. A vegades la podem fer involuntàriament, però en moltes ocasions qui la fa voluntàriament, no? És a dir, aquesta confusió del que pot haver fet una persona pel que fan totes les persones, no? I m'ha agradat molt una intervenció que ha tingut un activista veïnal de Ceuta, que quan li preguntaven per la inseguretat que podien estar tenint les dones davant d'aquest episodi...
1: Ahir la nit, amb Hora 25, amb el sastre.
0: Exacte. I ell deia, bueno...
1: Mustafà.
0: Potser el que està passant és que hi ha més homes, i això genera més inseguretat, perquè, clar, és que són els homes els responsables de moltes de les violències masclistes, però no necessàriament els homes migrants. Per tant, aquesta idea de convertir un col·lectiu, sigui el que sigui, amb els responsables dels nostres mals, i dir, bé, veieu com el que ha passat aquí a Manresa és una mostra de que totes les persones migrants venen aquí a matar-nos, diu, bueno, si malauradament, per desgràcia, ha hagut aquest episodi, haurem d'entendre què ha passat, haurem de saber quines són les circumstàncies, qui és el responsable, però saber que això no pot culpabilitzar el conjunt d'aquest col·lectiu que tu estàs construint.
1: Connexió indispensable. I tens un antídot. Aquest llibre em sona antídot. Està publicat ja?
0: Aquest llibre acaba de sortir, crec que el presenten dilluns i em sembla que serà una lectura imprescindible. A més, una lectura que té un element també que em fa connectar amb un dels bons propòsits que teniu per aquesta nova temporada, que és una tertúlia amb persones migrants.
1: Migrada, sí.
0: Perquè el que han fet el Joao França i la Sonia Calvo, que són dos periodistes amb una llarga trajectòria per als joves que són, el Joao més antropòleg, que està fent una tesi doctoral, ha fet un llibre que porta per títol I tu d'on ets? Veus d'un país
1: Boníssim
0: divers.
1: Boníssim el títol.
0: En què han entrevistat a un conjunt de persones que totes elles tenen o han vingut d'altres països en aquest o tenen vincles, diguem-ho així, amb el que són els processos migratoris i que són bones coneixedores per primera persona i més com especialistes d'aquesta realitat. I em sembla imprescindible perquè, ens porta aquelles veus que no acostumem a escoltar. Es parla molt de les migracions, molt de les persones migrants i molt poc amb les persones migrants, i això ho canvia tot quan obrim la perspectiva, no? I per altra banda ens planteja reflexions molt profundes i molt necessàries per entendre on som i on estaria bé que fóssim. Algunes veus més optimistes, altres potser no tant, però molts elements que ens poden ajudar, i jo crec que en un escenari com el que vindrà els propers mesos, que té l'horitzó de les eleccions municipals, i això serà un element molt, molt rellevant, la migració, les migracions i aquest tipus de discursos estaran molt presents, i està bé que tinguem eines per poder tenir un bon debat amb totes les veus necessàries per tractar tots aquells elements que són imprescindibles.
1: El portaré en alguna d'aquestes tertúlies. I tu d'on ets?
0: De... Publicat per Pagès Editors, un projecte del Joao França i la Sònia Calvo.
1: Molt interessant. Massip, que us hem posat el dimarts perquè tingueu més temps, i ara el Massip em dirà, no ho estic notant això, no ho estic notant amb la ciència. Jo crec que hem de començar per la píndola de l'exercici. Ja s'estan fent proves amb aquest nou medicament experimental que fa creure al nostre organisme que està fent exercici intens i redueix la gana. N'havíem apuntat un dia, eh? Jo crec que n'havíem fet una pinzellada. És a dir, que serà una mica l'Ozempic dels que odien anar al gimnàs?
2: Us agrada això, eh? Després de vacances, sí. A més,
1: quin titular,
2: que
1: a més, eh?
2: Amb sobrepès i tal. Doncs sí, és un titular una mica potser escandalós, no? De dir que amb una píndola podem substituir l'exercici. No és ben bé així, però sí que és una troballa interessant i va amb la línia una mica que deies de l'Ozempic, perquè el que es busca aquí és simular el que passa al cos després de l'exercici, quan s'envien una sèrie de senyals que fan que baixi la gana. Per què és això? O sigui, perquè quina utilitat tindria aquesta píndola? L'avantatge seria que en lloc de, a diferència de l'Ozempic, això no tocaria la massa muscular. Penseu, recordeu...
1: És a dir, no fas bola, no et sortirà bola. De...
2: Al revés, no et caurà la bola si la tenies, perquè l'Ozempic el que passa és que quan et prens aquest tipus de fàrmacs, d'aquesta família de fàrmacs, una de les coses que passa és que perds pes, però també perds múscul.
1: Val.
2: Això és una cosa que té problemes no tan sols estètics, sinó de salut. Mm. Això seria una manera de que el cos creiés que està fent exercici, perdés la gana i no perdés el múscul, que seria una millora sobre el que tenim amb l'Ozempic.
1: I com es fa químicament? És a dir, t'allibera el cos el mateix que t'allibera quan estàs fent exercici?
2: Exactament. És una mica enganyar-lo de la mateixa manera que fa l'Ozempic, en aquest cas, jugant amb les hormones que s'alliberen just després de l'exercici. Fan doncs, que hi ha una hormona que és la leptina que s'allibera durant un temps curt i fa doncs, que perdis una mica la gana després d'un exercici intens. En aquest cas, aquest fàrmac el que fa seria perllongar la vida d'aquesta leptina a la sang i faria doncs, que el cos creiés doncs, que ja té prou menjar, el múscul no el tocaria i, a més, sembla que no tindria tants problemes intestinals gàstrics, que és el que dona també l'Ozempic, per tant, podria tenir una millora.
1: Però jo imagino un metge que sempre suggerirà que és millor fer exercici que fer això.
2: 100%, evidentment.
1: Perquè, èticament, per això, no és... jo no sé si estic veient... Jo miro sempre les celles d'en Mir, de com s'ajunten, de dient això, però imagino que també és per gent que no pot moure's massa.
2: Sí, a veure, tornem amb el mateix, i l'Ozempic hauria de ser el mateix. L'Ozempic és un fàrmac molt potent i molt poderós i molt útil per persones que tenen problemes, en principi no és per la població general. Si tu fent una mica de dieta sana, que és el que hauríem de fer tots, ja controles el pes, no t'aprenguis una pastilla. El mateix amb l'exercici, l'exercici té més beneficis més enllà de perdre pes. Té una sèrie, allibera una sèrie de substàncies, fa una sèrie d'efectes al cos que va més enllà de perdre pes i que és important. Per tant, això hauria de ser, com bé dius, només en casos concrets en els quals no funcionen les altres coses.
1: Clar, estic pensant en la farmacèutica. Que sí. Tingui això, és a dir, ja pot estar, ja pot estar reservant viatges a Honolulu d'aquí fins a l'eternitat.
2: Clar, per molt que diguem nosaltres, al final s'usarà de la mateixa manera que s'usa l'Ozempic, que és d'una forma errònia, que és, per exemple, em sobra amb 5 quilets, vaig a prendre amb l'Ozempic. No és això, no és la manera, no és per la idea d'aquest fàrmac i no substitueix realment el que és tenir una dieta equilibrada i un exercici moderat, constant, que és el que hauríem de fer tots.
1: Mir, manifesta't.
0: No, jo a favor d'aquest... No té cap contra... element contraproduent que s'hagi identificat.
1: Contraindicació?
2: En principi, no, aquest ha sigut el primer estudi que s'ha fet, la notícia és això, que s'ha fet, presenten els resultats del primer estudi preliminar i demostra que no té cap efecte secundari ni tan sols aquests lleus que té l'Ozempic, la qual cosa és prometedora, i passem doncs, a la segona fase, que és veure si realment fa que perdis pes o no i realment manté el múscul, que és el que es vol fer.
1: L'altra bona notícia, Salvador, tenim els resultats d'una nova vacuna terapèutica per lluitar contra el melanoma, el càncer de pell. Ara que ens hem passat, tu em vas dir abans d'acabar les vacances, no, de començar-les, protegeix-te bé.
2: Sí.
1: M'ha fet gràcia i dic, mira, que importantíssima aquesta vacuna. Què vol dir una vacuna terapèutica?
2: No, i això sí que realment, aquesta sí que és revolucionària i això ja ho tenim en principi ja. A veure, abans de començar, això és una notícia que, una nota de premsa que ha donat la Merck, que és la companyia que està fent aquesta vacuna. Per tant, encara no tenim totes les dades.
1: Val.
2: Les publicaran aviat, diuen. Evidentment, segurament no seran tan bones com diuen les companyies, perquè sempre ja sabeu que les farmacèutiques inflen els resultats, però el que sembla cap a on va això és important per diversos motius. Va cap a, primera aplicació creació d'una vacuna terapèutica pel melanoma. Què vol dir terapèutica, com preguntaves? Estem més acostumats al concepte de vacuna com a una, un fàrmac que frena les malalties, sí, o evita les infeccions. Això seria al revés. Un cop, en aquest cas, tens el melanoma ja, o sigui, no preveu el melanoma, sinó que un cop el tens, el que fa és activar el sistema immune, com faria una vacuna, perquè lluiti contra aquest melanoma. És a dir, és més un tractament que no una prevenció.
1: I va també estar fet amb RNA, com la de la Covid, sí, per entendre.
2: I aquesta és la segona cosa important. Seria la primera vacuna d'aquesta mena que aprofita aquesta tecnologia que vam desenvolupar durant la Covid. Les vacunes de la Covid van ser un gran avenç científic, vam aconseguir fer vacunes de tota castanya, i això va ser molt important, però ja vam dir llavors, un dels efectes secundaris, diguéssim, d'aquest sprint que vam fer, va ser que havíem posat a punt una tecnologia que es podia utilitzar per moltes coses. Exemple, aquesta vacuna terapèutica que utilitza el mateix concepte d'injectar trossets d'ARN per fabricar, en aquest cas, proteïnes. En el cas de la Covid, fabricant proteïnes del virus. En aquest cas, fabricant unes proteïnes que es detecten en el càncer, i el sistema immune s'activa per reconèixer les cèl·lules que tenen aquestes proteïnes. I aquí ve una altra cosa molt important, que això també és totalment nou. És el primer cas també d'un fàrmac que està fet a mida dels pacients. És a dir, cada pacient tindria el seu fàrmac, la seva vacuna concreta, feta a partir de les proteïnes que hi té el seu càncer. Això és molt revolucionari, és el concepte aquest de la medicina de precisió o medicina personalitzada, que ja s'està fent, però portada a l'extrem, perquè no hi hauria dues vacunes iguals. El que funciona això, tal com ho hem fet amb aquesta prova clínica, és agafar el càncer de la persona, el treus, una mostra, estudies quines mutacions té aquest càncer, quines coses hi ha que són diferents, esculls algunes proteïnes concretes que són úniques per a aquestes cèl·lules del càncer, per a aquest pacient i per a aquestes cèl·lules, i llavors generes amb aquest ARN una vacuna específica per a aquest càncer. És més personalitzat, impossible.
1: Hem dit melanoma, però està oberta aquesta vacuna, vacunes terapèutiques, altres tipus de càncer? Rem, en 10 segons?
2: Si això funciona així, tenim la porta oberta per fer el que sigui. Ara, atenció, això segurament serà molt car, perquè això que us he explicat és un procés que no és senzill.
1: Ja riuen,
2: no,
1: Mir.
2: Eh?
1: Ja, o sigui, Mir, què dius abans d'acabar?
0: No, imaginava que seria molt car, però clar, la pregunta clau és, des del desconeixement, és clar, això que s'està aconseguint per aquest càncer, tu veus que pot ser viable per alguns altres?
2: En principi, sí. El melanoma és un càncer que és bastant peculiar, és molt agressiu, és un dels més agressius que hi ha, però també, sí, si es tracta, es pot controlar bé. Per tant, hauríem de veure quants més es podria beneficiar. En principi, jo crec que sí, obre la porta a vacunes terapèutiques personalitzades amb ARN i contra tot tipus de càncers. Doncs, molt cara, segurament, i que ja veurem
1: cara,
2: com,
1: i en
2: com
1: seguirem parlant.
2: Realment.
1: Mir Massip, contenta que estigueu els dimarts. M'ha agradat els dimarts, ara m'aniria de cap de setmana perquè veniu divendres. No, queden 3 dies i ens aguantarem. Ara arriben 2 minuts l'Andrea Villoria per explicar el dia en 5 minuts. Després tenim la graderia del balcó amb l'Anna Palet. 2 minuts i comencem.
3: El balcó.
4: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
5: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
7: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
8: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
7: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
8: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
9: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
10: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
12: Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida
3: contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es, con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
12: Tiri, tiri, tiri.
13: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
14: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
13: ¡Qué buen servicio!
14: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: És dimarts 1 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
16: A la Ser i Ser Catalunya, el dia en 5 minuts.
15: El sindicat de professors USTEC assegura que sí o sí hi haurà vaga de mestres el primer dia de curs. Ho ha dit la seva portaveu aquí a Ser Catalunya.
17: Aquesta vaga tirarà endavant, no? Hi ha temps de que ara la conselleria no ens vindrà ara amb una proposta que faci que es desencalli aquesta vaga. La vaga, al final, és una mostra que el malestar encara està molt present.
15: USTEC reclama 15.000 nous professors, una xifra inassumible, tenint en compte que aquest any han entrat 1.800 nous mestres. Tot i així, a la Conselleria d'Educació han tornat les reunions amb els sindicats en les que el govern insisteix a demanar realisme. Sílvia Panec és la consellera portaveu.
18: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Els que han parat avui són els bibliotecaris de Barcelona, que porten mesos en vaga reclamant millores. I el següent seran els metges, que vaticinen un any calent a la sanitat pública.
19: Jo diria que estem en la fase d'escac i mat. És ara o mai.
15: Després de les vacances d'estiu, els facultatius reprendran les protestes amb vagues incloses, Susana Ruiz.
20: Els metges acusen el Departament de Salut de no fer res mentre la sanitat pública es deteriora dia a dia. Els propers mesos, els facultatius intensificaran les protestes fins al punt de fer el sistema ingovernable. Ho ha explicat el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonar, en declaracions a Ser Catalunya.
19: Ingovernable perquè les llistes d'espera se'ls menjaran amb patates.
20: La setmana vinent, en una reunió a Madrid amb altres sindicats de l'Estat, anunciaran el nou calendari de mobilitzacions.
15: Hi ha encara un conflicte laboral més que us estem explicant avui aquí a Ser Catalunya. Inspecció de Treball ha obert un expedient a Glovo per fer treballar els seus repartidors al carrer en plena onada de calor. És una informació de l'Oriol Soler.
21: El 8 de juliol, segons consta l'expedient obert per la Inspecció del Treball, Glovo va seguir amb la seva activitat malgrat l'avís de calor extrema del Meteocat, amb temperatures que van superar els 40 graus aquell dia a Barcelona. No va ser fins una setmana després, el 15 de juliol, ja amb una denúncia dels sindicats feta davant l'autoritat laboral, quan l'empresa de les motxilles grogues va enviar a tots els seus repartidors un protocol pels episodis d'altes temperatures.
22: Este protocolo fue hecho a posteriori de que nosotros denunciáramos. Entonces creemos que también, bueno, al menos han hecho un protocolo que tiene muchísimas carencias, pero por lo menos tenemos algo a lo que aferrarnos.
21: És Javi Pérez, del sindicat CGT. Des de Glovo admeten que aquest protocol no es va enviar fins al 15 de juliol, però asseguren que el document ja existia i que els caps de flota tenien aquesta informació a la seva disposició.
15: A Manresa, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial pel crim d'un home aquesta matinada en plena festa major de la ciutat. El consistori també ha convocat un minut de silenci per demà a les 12 del migdia a la plaça Major, Àlex Calatrava.
23: En un comunicat, l'Ajuntament ha expressat la seva condemna més ferma i rotunda per uns fets que titlla d'extrema gravetat i que han causat consternació al municipi. I és que la víctima, un home de 45 anys, pare de dos fills, era el jardiner de Castellnou de Bages, molt conegut a Manresa, ja que estava vinculat als Diables i la Festa Major. L'home ha mort aquesta matinada en una baralla amb quatre menors, un dels quals li va clavar una navalla al pit. Els Mossos han identificat ja dos dels agressors i estan escorcollant aquesta tarda al pis on sospiten que vivien.
15: I a Balaguer, a la Noguera, els Mossos també han tingut un menor d'edat relacionat amb el crim d'un altre home. El detonant de la investigació va ser un accident de cotxe que es va produir ahir a les 11 de la nit al municipi. Dins del vehicle, els agents van trobar el cadàver d'un home que havia mort ja abans de l'accident. Poc després van detenir el jove, que ha passat ja a mans de la Fiscalia de Menors. I acabem amb tres noms propis.
24: Som una cuina tan bona com qualsevol del món.
0: És
15: la del cuiner Ferran Adrià, que juntament amb la física Alba Caterina Viscari, directora del Sincrotró, rebran la medalla d'or de la Generalitat. L'executiu vol reconèixer amb la màxima distinció dues trajectòries, diu, extraordinàries. I encara ens falta un altre nom.
1: Aquí se les cortava el cuello a las jóvenes ofrecidas.
2: Tardava mucho en dormirme.
15: El de l'actriu Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu del cinema del Festival del Cinema de Sitges per la seva trajectòria dins del gènere fantàstic i de terror. La direcció del festival la considera una de les figures més populars del cinema i la televisió del país.
16: El dia en 5 minuts.
15: I són 9:15 i això vol dir que us deixem amb l'Anna Palet i la graderia del balcó.
4: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda. Són 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimarts 1 de setembre. Queden ara mateix exactament menys de 3 hores i mitja per tancar les últimes operacions del mercat amb noms propis en aquests últims minuts, com el de Jonathan David, que fitxa per l'Atlético de Madrid, o Voltemade, que se'n va a la Juve, o el fitxatge milionari de rècord d'Enzo Fernández pel Manchester City. El gran serial de l'estiu, però, ha estat l'interès del Barça per Julián Álvarez. Fixeu-vos què ha dit Lamine Yamal aquesta tarda sobre el rendiment golejador del Barça sense Julián.
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo que goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Content Lamine amb la plantilla del Barça, diu que van ben servits de gol. Anem a veure si també estan ben servits o no en aquests últims moments de mercat.
2: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I pendent, com sempre, de qualsevol moviment del mercat de fitxatges està el Nil Solà. Què tal, Nil? Bona tarda.
3: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
0: A veure, l'últim a arribar al Barça va ser el davanter brasiler Gabriel Jesus, que de fet ha estat presentat fa poques hores. Abans, però, de parlar d'ell, la gran pregunta és: el Barça fitxarà algú en aquestes últimes hores o no?
3: No, el Barça no fitxarà ningú en aquestes últimes hores. De fet, el mercat de fitxatges del Barça a aquesta hora el podem donar ja per tancat a l'espera de que es faci oficial, perquè ho serà, la cessió simple de Marc Casador al Deportivo de la Corunya, una operació en la qual el Barça, a més, assumirà la majoria de la fitxa. És una informació que ha avançat el nostre company de l'esport, Carlos Monfort, i que ara mateix doncs, podem explicar el que t'hi jugues, que aquesta operació es troba en el tram final ja per completar-se. Per tant, la sortida de Marc Casador, que serà una realitat, i amb aquesta sortida el Barça que donarà per tancat aquest mercat de fitxatges.
0: Per tant, no hi haurà una incorporació d'un altre central. Marc Casador ha costat, però acabarà sortint, i també han marxat jugadors joves, com per exemple els cosins Fernández.
3: Sí, els cosins Fernández, Guille Fernández, que marxa al Mallorca per una xifra que rondarà els 4 milions d'euros pel 50% dels drets del futbolista. Toni Fernández marxarà al Venècia, és una informació que ja hem estat explicant aquests dies a Ser Catalunya i que, a més, a palet amb aquestes marxes de futbolistes. Parlàvem avui al matí que tot quedava pendent del que passés amb Marc Casador, però el Barça, que haurà recaptat 60 milions d'euros en aquest estiu només amb futbolistes de la Masia, començant pels 11 d'Ansu Fati, pels 11 de Tomi Marquès, els 8 i mig d'Héctor Fort i companyia. Per tant, doncs això que alliberarà Fair Play pel Barça i permetrà que es puguin inscriure futbolistes com Livakovic, que vam explicar en exclusiva el que t'hi jugues, que seria el porter suplent de Joan Garcia, i així serà. També de Gabriel Jesús, que portarà el número 9, i també de Brian Farinhas. Per tant, el Barça, que soluciona amb escreix aquests possibles problemes de tenir el Fair Play, i avui, abans de les 12 de la nit, que haurà acabat ja tota la feina, no arribarà finalment Ruud Nistad, perquè el 20, com ha explicat Santi Ovalle aquest matí, ha rebutjat una oferta de 8 milions d'euros, pretenia treure més rèdit després d'haver-lo renovat. Per tant, aquesta és la situació del mercat del Barça. Així l'expliquem, pendents de l'oficialitat de la cessió senzilla, sense opció de compra i pagant la majoria del salari, de Marc Casador al Deportivo de la Corunya.
0: Esmentaves, Nil, el nom de Gabriel Jesús, que aquesta tarda ha tingut el seu moment de presentar-se a les oficines del club. Què tal, que ha dit Gabriel Jesús?
3: Doncs mira, era una cosa que teníem tots el dubte de com s'havia produït aquesta operació amb Gabriel Jesús, perquè des del club l'altre fa pocs dies deixaven clar que era Julián o ningú. És veritat que és Julián o ningú perquè aquesta operació no li tancava la porta a Julián Álvarez, però el propi Gabriel Jesús ha reconegut que fa menys d'una setmana que va saber que tenia les possibilitats de poder arribar al Barça.
4: Yo pienso que una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Estaba muy contento, pero claro, la confianza que todo podía ir bien. Cuando empecé a pensar, no, es una gran posibilidad, puede pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Ahora empecé a entrenar, a jugar y nada, y bien para que todos estén contentos.
3: Aquest és Gabriel Jesús parlant d'agafar una setmana amb prou feina. Sabia que tenia l'opció, el somni de poder jugar com a blaugrana. Firma per 3 temporades finalment en fixes, 10 milions d'euros fixes més 5 en variables en funció del rendiment. Un Gabriel Jesús que reconeix que els seus companys estan a un gran nivell i que ell ve a ajudar.
5: No hablé todavía con Mister sobre táctica, lo que quiere que haga, Entonces va a venir este día, yo pienso que esta semana ya vamos a hablar todo. El tema de mejorar, bueno, yo tengo mis cualidades, yo pienso que no vengo aquí para mejorar porque están de puta madre. Perdona. Están muy buenos.
0: Li ha sortit de l'ànima, aquesta
3: sí,
0: expressió.
3: Sí, és que realment és això, és un futbolista, pel que ens expliquen, Anna, ho dèiem ahir a la transmissió del que t'hi jugues Barça, que és un home molt familiar, molt centrat, molt i molt professional, i que arriba a Barcelona per complir un somni, per aportar sobretot a nivell de grup, a nivell d'equip.
0: Doncs sense Julián Álvarez, però amb Gabriel Jesús, així tancarà el Barça aquest mercat de fitxatges. Moltíssimes gràcies, Nil, qualsevol novetat ja saps que tens les línies obertes.
3: A tu, com sempre, bon debut i una abraçada.
0: Una abraçada. Anem a repassar la resta del mercat.
2: La graderia amb Anna Palet.
0: I és que són últimes hores frenètiques del mercat de fitxatges. Per exemple, ho estan sent per l'Espanyol, primer mercat de fitxatges de Monchi com a director esportiu. I tenim seguint aquests últims moviments a l'Helena de Diego. Què tal, Helena, com estàs? Helena de Diego.
6: Hola, Anna, què tal? Hola, Anna, què tal? Molt bé.
0: A veure, sobretot important que es desencallés l'operació Rubén Sánchez, que ja sí és oficialment nou jugador de l'Elx.
6: Sí, estem ara pendents de la confirmació de l'últim moviment del mercat de l'Espanyol, com dius, té a veure amb aquest lateral dret. Fa uns minuts s'anunciava aquesta sortida de Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx, el jove format a la 21, amb més de 50 partits disputats amb el primer equip, no entrava als plans de Manolo González i es buscava una sortida per ell des de l'inici del mercat, ho reconeixia el propi Monchi, i el seu substitut a l'Espanyol serà el basc Andoni Gorosabe, lateral dret de l'Atlètic de Bilbao, que s'espera que arribi en qualitat de cedit i amb una opció de compra. Als seus 30 anys, Gorosabel té una àmplia experiència primera, amb més de 200 partits entre la Reial Societat, Alavés i Atlètic Club. No havia estat convocat a les tres primeres jornades perquè Terzic no comptava amb ell i Manolo l'espera ja a l'entrenament de demà. En els propers minuts es farà oficial i amb ell, amb Andoni Gorosabel, es dona ja per tancat, Anna, al mercat de fitxatges Perico.
0: Déu-n'hi-do com de ràpid va l'Espanyol amb això de les inscripcions, perquè ara mateix fent F5 a la web de la Lliga ja apareix aquest traspàs de Rubén Sánchez de l'Espanyol a l'Elx i també apareix la incorporació de Gorosabel a Can Perico. Per tant, van ràpids. Quina nota li poses, Helena, al primer mercat de Monchi?
6: Doncs veurem, com diria ell, Anna, les notes a final de temporada, no? Però és veritat que jo crec que ha competit bé en aquest mercat Monchi, sobretot tenint en compte que el fair play que tenia l'Espanyol era molt limitat, estava molt lligat ja als últims mercats que feia Garagarza, eren a base de sessions, així que va, mullo i direm un 7, però m'espero a final de temporada acabar de reconfirmar-lo.
0: Molt bé, gràcies, Helena. Qualsevol cosa, també línies obertes.
6: A tu, Anna.
0: I de l'Espanyol anem a veure com estan els equips catalans de segona divisió. Seguint-los està la Núria Vilamala. Núria, bona tarda.
7: Hola, Anna, què tal? Bona tarda.
0: Comencem, si et sembla, pel Girona, que està esperant a veure si hi ha moviment o no, sobretot d'un nom propi com és el d'Unagi. Passarà alguna cosa? Sortirà del Girona? Què en sabem ara mateix, Núria?
7: Doncs, Anna, bàsicament tot passa per aquí. Si surt Unagi, el Girona podria fer algun moviment al mercat de fitxatges. Si Unagi no surt, el Girona no farà cap moviment. Veurem com acaba tot plegat, Anna, perquè és veritat que, clar, en el moment que el Girona baixa a segona divisió, era un nom que tots posàvem a les quinieles perquè acabés sortint del Girona, però estem a 1 de setembre, gairebé 3:15 de la nit, i Unagi continua sent jugador del Girona. El club gironí ha rebut ofertes per Unagi, cap ha acabat de convèncer el Girona, que òbviament no vol malvendre a un jugador que va fitxar l'estiu passat i pel qual va fer una bona inversió, i des del club no tanca la porta que pugui sortir perquè, evidentment, Anna, a última hora tothom corre per intentar aconseguir els objectius al mercat de fitxatges. Per tant, veurem. La idea del Girona era, si sortia Unagi, fer 2-3 fitxatges. Clar, jo veient l'hora que és, veig complicat que si al final Unagi...
0: Comencen a fer tard, no?
7: Clar, clar, si al final un Unaji, Anna, acaba sortint avui, el Girona es va quedant sense temps, i si no surt un Unaji, Anna, aquí hi ha un altre tema, que és que el mercat d'Aràbia Saudí i de Grècia tanquen el 6 i el 15 de setembre cada un, per tant, la partida podria no acabar del tot tancada avui, per tant, haurem d'estar pendents del que pugui passar.
0: Sí, això també és una variant a tenir en compte, que avui tanca, per exemple, el mercat de fitxatges, entre d'altres, de la Lliga Espanyola, però n'hi ha altres lligues més exòtiques que queden obertes, veurem si un Unaji surt o no del Girona en aquestes menys ja de gairebé 3 hores mal comptades de mercat de fitxatges. I del Sabadell, què s'han mogut en aquestes últimes hores?
7: Doncs s'ha mogut bastant, Anna, perquè avui el Sabadell ha anunciat 3 fitxatges. El de Marc Vidal, porter de 26 anys que l'any passat va jugar al Celta, un bon fitxatge, la veritat, pel Sabadell. També ha anunciat a Àngel Baena, que ve de la primera divisió polonesa, és davanter. I també a Yusif Owusu, és un pivot de 20 anys format al futbol anglès. I són 3 noms que ha anunciat el Sabadell avui, Anna, que tampoc dona el mercat de fitxatges per tancat aquesta hora. Està pendent de les sortides de 2 jugadors, de Miguelete i d'Agustín Cossia, són 2 jugadors que a priori haurien de sortir en les properes hores, i encara també hi podria haver alguna entrada al Sabadell en aquestes poc més de 3 hores que queden del mercat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria. Qualsevol cosa, t'escoltem a la graderia del balcó.
7: Perfecte, Anna, una abraçada.
0: Repassats els mercats dels equips catalans, tant de primera com de segona divisió, us he d'explicar que quan acabem aquesta graderia a les 9 de la nit, el mercat no acaba. De fet, en farà un seguiment exhaustiu en un especial de tancament de mercat el nostre company, el Bruno Alemany. Bruno, què tal, com estàs?
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: És un especial que es podrà seguir pel YouTube del Larguero, per l'aplicació de la SER, també al web de cadenaser.com. Què ens portaràs en aquest especial?
8: Per començar, que ens posem en uns minuts, a les 9 de la nit i arrenquem, seran 2 hores 30 fins que comenci el Larguero, explicant totes les últimes hores. Tindrem connexions amb la seu de la Lliga, amb l'Anton Meana i el José Palacio. Anàlisi del que ha estat el mercat del Barça amb l'Ovalle, del Madrid amb Javier Herráez, de l'Atlético amb Miguel Martín Talavera, i també farem alguna cosa especial amb els històrics. Anirem fins a València perquè el Frank White ens expliqui com veu tot el que ha passat al València aquest estiu, que ja et dic que
0: està enfadat,
8: una mica...
0: no?
8: Ja et dic que, no, spoiler, està una mica emprenyat. Anirem fins a Sevilla perquè ens expliquin Sevilla i Betis quins moviments han fet i com estan ara mateix les plantilles dels dos equips, i evidentment farem també un espai pels nouvinguts. Farem una tertulieta amb l'Òscar García Mayo, l'Enrique Aparici i el Fran Hermida, perquè es barallin una mica i ens diguin quin dels recent ascendits s'ha reforçat millor.
0: Segurament un dels moviments del dia que s'esperen, sobretot per xifres, Bruno, és el d'Enzo Fernández, que canviarà el Chelsea pel Manchester City per una autèntica milionada.
8: Hi ha un, per sobre de tots, Anna, que és el d'Enzo Fernández, jugador fins ara del Chelsea. El va fitxar el Chelsea per més de 100 milions d'euros. L'ha fitxat el Manchester City per 145 milions. Estem parlant que entra al top 5 de la història dels fitxatges més cars, igual a Alexander Isak, i a més suposa que el Manchester City s'ha gastat gairebé 400 milions d'euros només en migcampistes.
0: Mare de Déu.
8: És a dir, li marxa Rodri, li marxa Bernardo Silva, dos jugadors molt importants. Els últims 2 anys li han marxat Gundogan i Kevin De Bruyne. Què han fet? Apostar per jugadors que creuen que seran diferencials des d'ara i en un futur, i s'han gastat gairebé 400 milions d'euros. Què ha provocat això? Que el Chelsea vagi boig per fitxar un migcampista, però fins al moment li estan dient que no. Wow. És una de les trames que tenim també per l'especial, perquè tant Manu Koné com Lamine Kamara, jugadors de Roma i Mònaco, fins al moment li han dit que no a la Roma. Hi ha hagut fitxatges a França, a Alemanya, a Itàlia, però el més destacat per mi és aquest nom de jugador, Enzo Fernández, que serà nou jugador del City.
0: Gràcies, Bruno. T'escoltem a les 9.
8: A tu, Anna, que vagi bé.
0: I ja és oficial que l'Espanyol, com ha fet abans també el Barça, tanca ja aquest mercat de fitxatges. L'Espanyol ho fa amb la incorporació de Gorosabel, arriba amb una sessió amb compra obligatòria si es compleixen certs objectius, així que amb Barça i Espanyol ja tancant el mercat de fitxatges, són ja 3:15 del vespre i a la graderia del balcó comencem la tertúlia.

0: I és que una de les novetats d'aquesta temporada seran les tertúlies dels nostres narradors del Barça en els dies de postpartit. Això implica que tinguem aquí el Lluís Flaquer. Flaqui, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs?
0: Molt bé. També l'Albert Bermúdez. Hola, Bermú.
2: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: Tu tenies una proposta.
2: El títol, sí, era el Sanedrink.
0: Va ser rebutjada per l'equip editorial d'aquest programa.
2: Però, vaja, més que res, perquè és com poca cosa, no? És com... Bueno.
0: I com sabia que el Bermú entraria rajant, i perquè no us volia deixar sols en aquest debut, he convocat també el Sique Rodríguez. Sique, què tal? Bona tarda.
3: Hola, jo que sóc l'àrbitre.
0: Si vols ser-ho, et podem donar aquest rol, sí, sí.
3: Et dic una cosa, Palet. Volia fer una tertúlia d'ells dos que havia batejat com la cabina dels narradors. D'altra banda, una tertúlia que fa 10 anys que vull fer el que t'hi jugues i mai amb el Flaqui posat en antena. I el Bermúdez em va dir, és que la Paleta ha tingut la mateixa idea.
0: Ostres.
3: I vaig dir, cas un seu-me, li deixarem a ella.
0: Doncs t'ho agraeixo, sí que, mira...
2: El primer que em vas dir no va ser això, va ser...
3: No, el primer que vaig dir, però era una broma, Bermú. El primer que vaig dir és, pues no la farà. I després vam dir, bueno, va, sí, li deixem a ella.
0: Veurem com avança, eh? Potser ets aquesta tertúlia és el primer i últim dia que es produeix en aquesta graderia del balcó.
2: Tot està bé, no patiu, tot està bé.
0: A veure, va, desviant-nos
3: del... No, però
0: si
3: vols el nom, el passem a la graderia, no? La cabina dels narradors, no sé.
0: Val. Sí, sí, jo m'apunto. La cabina dels narradors, ja pel pròxim dia.
2: Sí, que t'ho recordes, Maxani.
0: Vinga, el convoquem. Clar, també.
3: No té veu encara. El Cristóbal el va deixar sense veu. Es va quedar fònic de tant gravar separadors.
0: Pobre Marçari. Encara crec que el tenim tancat per algun sòtan d'aquesta casa. L'anirem a buscar. Us demano a tots tres, per començar, que em digueu nota, és a dir, de l'1 al 10, que li poseu al mercat de fitxatges del Barça d'aquest estiu. O sigui, tu quina nota li poses?
3: A mi m'ha faltat el davanter centre Julián. A mi m'hauria agradat Haaland, òbviament, ja sé que és pica molt alt. Li poso 8,5.
0: 8,5 pel Sique.
3: Sí, va, 8,5. Clar, és que està condicionat perquè els tres primers partits de Lliga han anat bé, perquè ho deia avui el que t'hi jugues. Hem parlat durant molts anys històricament de les cruifades, no? I crec que ja hem normalitzat les flicades, que t'agafa un tio que és migcampista i el posa de lateral esquerre, rendeix, Xavi Espar, que resulta que s'inventa Rafinha de fals davant de centre i marca 5 gols en 3 partits... que tu mires l'alineació del Barça en alguns dels èxits de Hansi Flick i és que al·lucines, no? Llavors, és que ha millorat a qualsevol jugador, per tant, m'agrada del mercat que s'hagi trobat un substitut per a Joan García, Livakovic, estic més tranquil.
0: Això era una pedrada teva que... forta que no,
3: sí,
0: no dormies,
3: sí, sí,
0: tranquil.
3: No, és que no dormia tranquil, òbviament amb Joan García sí, Chesney em cau superbé, comparteixo que pugui fer pinya i això és important en un vestidor. Ha rendit per sobre de les expectatives, però crec que el Barça necessita un porter suplent de més nivell i millor forma. Rodri em sembla un fitxatge top, que puja al nivell de la plantilla i a nivell de personalitat aportarà un plus. A més, sempre apareix als grans partits i això és important. I a dalt compro lo de Gordon i lo altre em deixa una mica de Yemi, va. I Gabriel Jesús és un grandíssim jugador, però clar, és que mires les últimes temporades i ha jugat molt poc i ha fet pocs gols. Sí que parlen molt bé d'ell i penses que amb Hansi Flick segur que millorarà. És cert que fa 2 anys parlàvem molt dels problemes que tenia el Barça amb el gol i al final va pulveritzar rècords, o sigui que espero que sigui una gran temporada, però l'estrella és Lamine, això és cert, però clar, quan portes tot l'estiu parlant de Julián Álvarez o Lautaro, no sé, i acabes amb Gabriel Jesús,
0: Et quedes fred. Sí, sí, no sé si ho comparteixes, Flaqui, i quina nota li poses.
1: Jo li poso un notable alt, amb l'expectativa de que pugui ser un excel·lent en funció de com avanci la temporada, però em fa l'efecte que s'ha fet un bon mercat. El que passa que hi ha aquesta incongruència de que abans de l'estiu les prioritats eren un central i un davanter centre, i no ha arribat ni un central ni un davanter centre. I això et pot pensar, no, doncs, aleshores com li poso un notable alt a aquest mercat? Doncs perquè crec que veig a Flick molt i molt content amb el que té entre mans. Rodri, com diu el sí, que ha estat un gran fitxatge. Amb l'Ivakovic podem estar més tranquils si Joan Garcia es refreda. Ja no hi ha tanta distància amb el porter suplent en aquest cas. I crec que després és veritat que l'objectiu era Julián per donar una cirereta a aquest gran pastís que té Flick entre mans i que no ha pogut ser i que això ens ha frustrat a tots, el primer el propi jugador, però em fa l'efecte que ho comentava avui al Carreras al que t'hi jugues, que s'han fitxat 3-4 jugadors de notable que et poden assolir un excel·lent que crec que a Flick li donen una sèrie d'alternatives brutals. Rodri em sembla un fitxatge que ningú contemplava i per la qualitat del futbolista i pel fet d'haver-li birlat al Madrid em sembla que és un tros de fitxatge. Gordon ens donarà moltes alegries, Adeyemi ens posarà nerviosos i crec que això de Gabriel Jesús tindrà més importància de la que li estem donant en un principi. A mi em preguntes, sabent que l'objectiu de Flick és la Champions, hi ha més ingredients a l'equip per estar més a prop d'assolir la tan necessitada Champions? Doncs a mi em fa l'efecte que sí. Em fa l'efecte que amb aquesta plantilla respecte de l'any passat, el Barça té més arguments per somiar en la Champions que no pas fa una temporada.
0: Bermo, en el teu cas em sap greu perquè al final Mica Utadze mira que vas picant pedra, però no hi ha manera, eh?
2: Llàstima. Quina llàstima, perquè realment era el meu davanter, però igualment, de veritat, jo estic supercontent amb com han anat les coses. Perquè crec que serà per primera vegada un estiu en què acabarem no dient ostres, tu, és que si aquest se'ns trenca, no sé quantos. És que si aquest se'ns trenca, estem venuts. És que si perdem aquest, no sé què. Evidentment, tot equip té estrelles i la Lamine Yamal és l'estrella i l'hem de cuidar i hem de pregar perquè no se'ns trenqui. Evidentment, Rafinha és un jugador importantíssim. Però ja estic fins als nassos d'estius en els que hem dit oh, és que si se'ns trenca aquest, quin merder, quin drama. Coi, se't pot trencar un mig, se't pot trencar un jugador de davant, se't pot trencar, una mica més de respectes, un defensa. Tindràs recursos, per fi tindràs recursos, i la profunditat de plantilla jo crec que és alguna cosa que venim demanant de feia molt de temps. Molt important, molt important.
3: Sí, el que ha dit el Lluís Carreras al que t'hi jugues, ho citava el Flaqui, és que no plantejava la pregunta, què prefereixes, un jugador de matrícula o tres de notable a l'excel·lent? I el Barça, segons el Lluís Carreras, el que deia el Flaqui, ha triat fitxar tres jugadors de notable a l'excel·lent, en lloc del que suposaria matrícula. Bueno, estic d'acord en que té moltes variants, que ja vam explicar abans de l'estiu que la idea de Flick era que els davanters fossin mòbils, que poguessin intercanviar posicions durant el mateix partit, una mica com el Paris Saint-Germain. I en aquests tres primers partits de Lliga hem vist, no?, com un Barça molt versàtil, a més que mossega, que va a la pressió. Això és interessant. I és veritat que, per exemple, Gabriel Jesús, tens els dubtes del seu estat físic, però no tens dubtes de que en grans partits, si ell està bé, respondrà, perquè ja ho ha fet, no? I Rafinha també, Lamine igual, Gordon,
0: sí,
3: tot i que no ha guanyat títols amb el Newcastle, sí, és campió d'Europa amb Anglaterra sub-20, Gordon, que hi ha futbol... O sigui, l'any passat el diagnòstic que va fer el departament tècnic, àrea esportiva i cos tècnic, és que als grans partits van faltar aquells jugadors que marcaven diferències i feien gols. Clar, el Barça també estava condicionat perquè Rafinha es va lesionar, Lamine Yamal al tram final també, Lewandowski ja estava al tram final de la seva carrera, i serà molt important el tema físic i que els futbolistes estructurals, tot i que hi pugui haver recanvis, que els recanvis juguin als partits de dimecres, jornada 15 de Lliga, però que quan es juguin les garrofes, si Rafinha està bé, el Barça tindrà més opcions de guanyar títols, si Lamine està bé, tres quarts del mateix, si Rodri aguanta igual, i en defensa doncs haurem de conscienciar-nos de que sempre viurem patint, perquè és la manera de jugar del Barça de Hansi Flick. Tot i això, la temporada passada amb Joan Garcia crec que van aconseguir 15 porteries a 0 i aquesta de moment 2 de 3.
0: No sé si us atreviu, però sense dir el nom del títol com a tal, quants títols guanyarà el Barça aquesta temporada? Què preveieu?
1: Uf, aquestes apostes les carrega el diable, eh?
0: Jo no trauré factures després, ho prometo, eh?
1: Entre els flaquicinis de què t'hi jugues.
3: Bueno, però vas a un nivell bastant alt, eh, amb els teus vaticinis abans dels partits.
1: Sí,
3: claves bastant,
1: sí,
3: Flaqui. Però ahir 4 de 5, l'altre dia 3 de 5. Està bé, eh?
1: Conservador. No et jo vull pensar, i posats a somiar, per què no, que aquest any tornarem a conquerir Europa.
0: Carai. Us hi sumeu o no tampoc voleu ser tan...
2: No, a veure, per mi és que conquerir Europa depèn de massa factors que jo no controlo a mes de setembre, però és veritat que ets més candidat que possiblement en els últims 10 anys, i això ja és molt... perquè sí, és veritat que si el Barça perd Lamine, doncs tindrà menys opcions. Si el Barça perd Rafinha, tindrà menys opcions. Però bueno, si el PSG perd a Kvaratskhelia, tindrà també menys opcions. Si perd a Vitinha, tindrà menys opcions. Vull dir, al final tots els equips tenen equips, o sigui, diguéssim, la primera línia i la segona línia. I, evidentment, perdre jugadors de la primera línia és fotut. Però almenys aquest any el Barça té una bona segona línia, que és que, de veritat, jo feia... És que des de pre-Covid diria que no teníem una bona segona línia.
0: Doncs amb aquests...
3: Sí, però que és perquè Flick i Deco treballen en sintonia. Sí. Deco, que té molt mèrit, perquè si mires els mercats des que ell està al Barça, en aquest ha pogut gastar diners, però en els anteriors és que n'havia guanyat. El Barça havia ingressat més diners dels que s'havia gastat. En aquest és la primera vegada que opera amb certa normalitat. Jo crec que ha actuat de manera molt discreta en alguns casos, ràpida en altres, deixant coure a foc lent el producte en alguna incorporació també. Vull dir, és un tio del que parlen molt bé al món del futbol a nivell d'altres directors esportius, sobre Deco, i té caràcter, i a més va en sintonia amb Hansi Flick, ho deia ara el Flaky, no?, que s'ha fitxat jugadors que el tècnic volia. Ahir va dir, no?, que s'havia sorprès perquè el Barça pogués fitxar Gabriel Jesús a última hora, no?, i Gordon, per exemple, està encantat, i el Barça va anar tan ràpid per evitar que el fitxés el Bayern de Múnich o el Liverpool, que també el volien. Però que la clau és que Flick millora les plantilles. És que avui ho repassàvem, potser Valdés l'únic que no ha millorat en Flick. És que quina és la defensa titular del Barça? És que la defensa titular del Barça és Eric García de lateral dret, ara mateix, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar. És que si baixa un marciano i ho mira, és que no s'ho creu.
0: Es queda al·lucinant. Doncs moltíssimes gràcies per ser amb mi aquí en aquest debut de la graderia del balcó i també analitzar aquest debut pràcticament que estem fent de temporada. Sí que, Flaky, Bermú, moltes gràcies i ens escoltem demà al Que t'hi jugues.
4: Vinga, Magí.
0: Adéu. I acabem repassant unes últimes qüestions del dia. Andrea de la Torre, què tal?
5: Bona tarda, Anna.
0: Com que ja tenim data pel Clàssic.
5: El primer duel que enfronti a Hansi Flick amb Mourinho serà diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou.
0: I que continua la polèmica a Vallecas.
5: El Rayo denuncia en un comunicat que encara no pot jugar a Vallecas i acusa el govern autonòmic de retardar-ne la tornada. La comunitat, però, manté que no reobrirà fins que sigui segur.
0: Parlant de fitxatges, n'hi ha 4 del Barça de bàsquet que estan a Barcelona.
5: Es tracta de Gibson, Ebouman, Balcerowski i Nkamua, que han arribat avui a Barcelona i han passat la revisió mèdica. Demà s'incorporaran a la dinàmica de l'equip.
0: Aquí acaba, doncs, la graderia del balcó. Us deixem amb l'especial de mercat del Bruno Alemany. Fins demà.
6: La graderia amb Anna Palet.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Calor, cuidarse parece difícil. Como en el juego, la solución está cerca. Caliente, caliente. Bebe agua. Busca sombra. Lleva ropa ligera. Cuida a mayores, niños y mascotas. Gestos que marcan la diferencia. Este verano, protege a quien más lo necesita. Cruz Roja. Caliente, caliente. Más información en cruzroja.es.
10: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: 5, 6, 7, 8.
8: ¡Valorado!
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
8: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya.